fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

et porta una altra dimensió, el que més i millor desperta Catalunya fins a les 11 del matí. En aquests moments de desorientació, de son, de lleganyes o d'haver treballat molt durant tota la nit, a RAC 105 ja donem el tret de sortida al cap de setmana i saludem a tots els matineros que a aquesta hora doncs, ja esteu al cotxe, a casa, a la feina, passejant pel carrer, els obradors diversos, el camió de les escombraries, siguis on siguis, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Avui se viene Gresca i Xerinola a RAC 105. I d'entrada, deixeu-me explicar el temps, que sempre és el més important a la vida. Saber com hem de sortir vestits al carrer. Que sapigueu que avui serà un dia insegur. Es mantenen les condicions favorables per explosions mediterrànies entre les Balears i Catalunya, encara que amb alguns xàfecs locals intensos a la costa central. Durant el cap de setmana, l'anticicló, però, portarà temps tranquil i un ascens de les temperatures. Avui encara núvols densos a la meitat est, amb algun xàfec localment intens a la costa central. Més clarianes a l'oest, que avançaran cap a la resta de Catalunya, ambient fresc i de tardor. Demà més sol i temperatures en lent ascens. Després ho comentarem, com sempre, amb la Mònica Usart, i avui portem molta traca. Així, doncs, llum verda a l'última edició d'aquesta setmana del Matina Codina. Una edició que vindrà carregada de llum, brillantor i sobretot de molt bona ràdio en directe fins a les 11 del matí. Aquí podreu ballar, cantar, riure i tot això sense perdre de vista la cara.

més simpàtica de l'actualitat. Avui no hi faltaran ni els virals més surrealistes, ni els titulars d'impacte, ni cap de les notícies en l'àmbit musical i l'entreteniment. I com cada divendres us portarem un resum ribat de tota l'actualitat que hi ha hagut aquesta setmana, que recollirà el Sergi Ferrer en un poema recitat al més pur estil trobador, tot i que potser cridant una mica més del compte. A més, amb el Cazorla celebrarem la millor arrencada de la Lliga de la història del Barça amb una cançó homenatjant l'equip de Hansi Flick i aquests números de rècord que acumula des que va començar la Lliga i totes les competicions. Tindrem connexions amb l'última hora del temps i del trànsit i repassarem els highlights més extraordinaris del prime time de la tele. A més, comentarem com ha anat el concert d'Àlex Ubago d'aquesta nit passada al Palau de la Música, un concert on jo hi vaig anar, hi vaig ser, l'he viscut en directe i em vaig emocionar. Vaig fer un viatge en el temps i a molts records, sobretot de la meva vida sentimental, i rematarem el programa amb les últimes hores del matí, també escoltant totes les novetats musicals d'aquest divendres, el New Music Friday de l'Albert Buscarons. Avui és dia d'estrenes, per exemple, la nova cançó de Shakira al costat de Maluma. També tenim nou disc de Miley Cyrus i moltes coses més que no us perdreu si manteniu el dit en aquest dial, on escoltarem, evidentment, música de cap de setmana, com per exemple aquesta cançó Disco House de Pausa des de Noruega. Això es diu...

0: Alguna cosa destacada de la tele, Lillo?
1: Sí, avui monogràfic de First Dates, perquè estan passant coses a First Dates.
0: Ah?
1: Sí, sí, l'amor...
2: Están pasando cosas!
1: Atenció, Romero, perquè l'amor ha creuat la barra.
0: Oh,
3: què vol dir això?
0: Sí, sí. Què vol dir?
1: Us en recordeu que a First Dates una cambrera es va enamorar d'un participant
0: sí.
1: perquè era molt alt i molt guapo.
0: Enamorar és un verb sí. que potser és un pèl massa excessiu.
3: Li va cridar molt l'atenció.
0: Ella parla de fletxazo.
1: Sí, li encanten els homes alts, sí. Bueno, li va entrar molt per la vista.
0: Sí.
1: Ell també es va fixar en la cambrera, perquè el tio és espavilat també, i va demanar si era possible, em va fer molta gràcia el concepte tècnic, no?
0: Sí.
1: Quedar amb algú de l'estaf. O sigui,
3: sí.
1: ell volia acabar amb la cambrera.
0: Passant de llarg absolutament de la cita que tenia el dia que va anar a First Dates per primer cop.
1: Doncs, amics...
3: Què?
4: Què ha passat?
1: S'ha produït aquesta cita!
5: Oh! Viniste hace unos días y tuviste feeling, tuviste un feeling importante, pero no fue tu cita, ¿no? Así es. ¿Qué te pasó? Pues conecté con la camarera. Con Lidia, exactamente. Y conectaste mucho. Y bueno, físicamente yo creo que si hay una atracción, ahora hay que conocerse.
6: Conocerle y, bueno, que surja lo que tenga que surgir. A mí me gustó. Y yo cuando alguien me gusta... voy a por ello.
0: Val a dir que tots dos estan més bons que un xuxu de crema passat per la brasa, eh?
1: Correcte.
0: Tremendos, tots els esportistes, tots els models, Dios los cree y ellos se juntan.
1: Exacte, els agrada molt el bàsquet.
0: Sí.
1: Bueno, en fi, ja els tenim els dos, ja els tenim els dos al restaurant, però per separat, estàvem escoltant, i va arribar el moment de seure'ls cara a cara en una taula, que comencin a sopar i que comenci la màgia. Això sí, un pèl accidental.
3: Ai, ai, ai.
5: ¿Tú tienes hijos?
6: Tengo tres.
5: ¿Tres hijos?
6: Tu cara.
5: Hacemos un equipo al sexto. Vamos.
6: Que no tengo hijos. Es una broma. No tengo hijos.
5: ¿Pero quieres tres?
6: No, me gustaría ser madre a lo mejor en un futuro. Sí, me gustaría.
5: ¿En un futuro?
6: Sí.
5: Me gustaría tener más hijos y yo creo que eso sí me parece importante, tener un plan de familia y saber que vamos a formar una familia, sí.
6: ¿Y te casaría?
5: Sí.
6: A mí sí me gustaría casarme.
5: Right.
6: Me gustaría vestirme de blanco.
3: Ay.
6: Pero bueno, tú te casarías, ¿no?
5: Eso sí me casaría.
0: Fixeu-vos si va ràpid la relació, que ja parlen de fills i de passar per vicaria i aquestes coses.
1: Sí. I ell dient que no es voldria... O sigui, deixa entendre que no era la seva idea casar-se mai.
0: Però contigo sí.
1: I contigo sí,
0: clar.
1: Molt a sort.
0: Jo no havia vist mai una cambrera de First Dates tenint una cita amb un solter que va allà al programa, però ja...
3: Però és tremendament ofensiu per la cita inicial.
4: Ah, sí?
3: Per la persona, la noia, entenc que tenia una cita amb el tio aquest. Molt ofensiu.
1: Bueno, perquè després diguin, això és la hipocresia de... M'agrada que siguin simpàtics, intel·ligents... Al final, quan entra un tio bo, ja està. S'enamoren ràpid.
3: Per això m'ha anat així la vida a mi.
0: Escolta'm, què més va passar en aquesta cita de First Dates, Lino?
1: Atenció al següent tall, perquè la cita va tenir un moment de dubte quan ella li pregunta al Christian si és... heterosexual.
3: Uy, ay, ay, ay.
6: Bueno, no te he preguntado, ¿tú eres heterosexual?
5: Bueno, he probado.
6: ¿Pero has mantenido relaciones con otros?
5: He estado con hombres saliendo. He experimentado. He tenido mis épocas de experimentar mi sexualidad. Yo creo que es importante. Yo creo que todo hombre que es 100% heterosexual es capaz de ser un poco gay. Yo creo que estamos en el siglo XXI, yo creo que es el momento para probar y es que yo creo que todos lo tendríamos que hacer.
6: Bueno, está bien que hables de este tema abiertamente. Yo soy totalmente hetero. Me ha chocado un poco, pero ya está, no pasa absolutamente nada.
0: A veure, claro que no. Absolutament legítim que tu puguis tenir dubtes de la teva tendència sexual en algun moment de la teva vida.
3: Ell
0: ha experimentat, és igual. Escolta, Santiago, ja sabem que tu ets més antic que
4: una muntanya.
0: Tenies
4: una jamerga així delante, una jamerguita, una potranquilla com
3: esta. No parlis, no parlis.
0: Sí que és veritat que ella, jo he vist el capítol, se li desencaixa la cara.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, és com, no sé si podré.
3: Això és homofòbia interioritzada.
0: Segurament.
4: I ja no queda nadie heterosexual.
0: Però a veure, quin és el desenllaç, Lillo?
1: Clar, després del sopar arribava el moment del veredicte final, allò que els hi pregunten si els hi ha agradat l'altra persona i si tindrien, sobretot, una segona cita. Què creieu?
4: No, fa pinta que no.
3: Jo crec que sí, va.
4: Jo crec que no.
3: Triomfa l'amor superficial.
1: Vinga, som-hi.
7: Cristian, ¿te gustaría tener una segunda cita con Lidia?
5: Por supuesto, me gustaría tener una segunda cita con Lidia. Porque me ha encantado, porque es muy entretenida, me ha sorprendido y yo creo que me va a seguir sorprendiendo.
7: No. ¿Y a ti, Lidia, te gustaría tener una segunda cita con Cristian?
8: Me gustaría tener una segunda cita con Cristian. Creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Soy muy alta, soy muy grande. Y pues tener una pareja que me coja en brazos y tal es como que es muy complicado. Yo como que me hace ilusión que me vean y pum, me cojan en brazos.
5: Ok. Pues nos vamos.
0: A ver, l'atracció és essencialment física.
3: Sí,
0: va. No diu, me ha parecido muy inteligente, muy simpático. Diu, no, jo vull un tio que tingui planta
1: Hombre, claro.
0: I que em pugui aixecar.
3: És el primer filtre que passem tots i qui digui que no és mentès.
1: A mi també me gusta que Cazorla me rodee con sus brazos de crossfit, ¿verdad?
3: Quan ha passat això, ara?
1: No ha passat nunca, però me gusta.
0: Escolta'm, en qualsevol cas, sembla que hi ha hagut maig i seguirem pendents al Matina Codina d'aquesta història entre un solter, un concursant de First Dates i una cambrera, Lídia Santos, que ha trobat l'amor en el programa on treballa, tu.
1: Que maco, eh?
0: Si em passa més dia,
1: Lídia. Saps allò d'on tinguis la olla?
3: Com acaba la frase?
9: A RAC 105, Matina Codina presenta el Senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Compte amb asseure's a prendre alguna cosa si aneu a Venècia. Això va de preus o què?
2: Va de preus.
1: Va de preus, eh?
2: No, no fos cas que us en porteu algun ensurt com el que es va endur una turista quan li van dur el compte a la terrassa d'un bar a Venècia.
1: Ai.
2: D'entrada, ella es va donar que li havien afegit un suplement musical de 7 euros.
3: Què vol dir això?
2: Per la música en directe. Estaven tocant música en directe a la terrassa i van dir, doncs, suplement musical, 7 euros de més. La dona va anar a reclamar-ho, però no li van tornar els diners perquè a la carta ja ho advertien. Allò que, igual que et posen a vegades suplement terrassa, 2 euros...
1: Coperto.
2: També posar suplement musical, 7 euros. Per tant, estava advertida. Però el suplement musical no és el pitjor d'aquest compte, perquè el més escandalós és el preu final que va pagar per l'aperitiu. 2 aperols prets, un croissant i una torrada. 72 euros.
4: ¡Hola! ¡El diablo!
5: ¡Cebolla! Però què es fot, un aperol i un croissant? O l'aperol o el croissant.
1: A tu és igual el preu.
5: Home, però no marida bé tot això.
3: És que igual van anar amb algú com l'Ernest, que es va fotre 2 aperols, llavors l'altra persona es va fotre el croissant.
1: Però ara per què et poses amb mi?
5: Exacte, que és agradable.
3: Tal com ho estava dient, ho he pensat.
1: Per cert, que això del suplement musical, per molt que ho posi la carta, moltes vegades tu no el vols. No vols que hi hagi el músic allà. Això ens va passar a nosaltres a un restaurant, que teníem la música tan a prop que no podíem parlar.
5: Sí.
2: A vegades pagaries perquè no...
1: Exacte.
5: Sí. Té 70 euros i no tornis.
6: Informació, rigor, periodisme...
7: Una delícia de programa.
6: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
7: Un programa casi de lujo.
8: Debería ser un despertadior.

0: precisament no hi anirà. Vale? Més de 600.000 persones passaran per un estadi que la Shakira ha fet construir expressament. Ha dit, jo necessito un estadi amb la meva cara.
1: Que guapo.
0: I igual han de fer-ne més de concerts perquè tothom vol anar-hi, es veu. Sí. Llavors, jo he pensat, estem parlant de Shakira contínuament, som una ràdio musical, ha sigut actualitat durant molts anys, però no coneixem detalls de la seva vida. I he volgut preparar-vos una petita Wikipedia.
2: Ah, m'encanta.
0: Amb fragments importants de la seva vida que podem repassar.
2: Ah, que bé, tu t'agrada quan vas a un concert de saber més coses de l'artista que veus.
0: Exacte.
2: A l'escenari. Està bé.
0: Oh. Llegeixo directament de la Wikipedia que m'he inventat. Shakira Isabel Mebarak Ripoll és una cantautora, productora, ballarina, actriu, ciega, sorda i muda i colombiana del gènere pop-rock en castellà i anglès. És el primer cas documentat d'algú que es diu Mubarak i Ripoll i no ha mort a mans d'un votant d'Aliança Catalana.
1: Oh, eh.
0: Va néixer a Barranquilla, on va aprendre a anar en bicicleta amb el Carlos Vives des de ben petita, ja sense rodetes a partir dels 17 anys. La seva manera peculiar de cantar li va obrir moltes portes, totes de sortida, perquè ningú confiava en la seva manera de cantar com si estigués intentant empassar-se un tros de carn que no ha mastegat prou.
3: Eso es verdad.
1: Eso es. Estàs nominada.
0: Pots no tornar a fer mai més això. Les seves arrels humils la van convertir en una lluitadora que volia canviar el món, cosa que se li aniria oblidant a mesura que passava el temps i guanyava més diners. És una cosa que ens passa a tots.
1: Sí, sí.
0: A mi m'està passant des que surto a la tele. De molt jove, un executiu de Sony la va sentir cantar i li va oferir gravar un disc a canvi de que callés. Això va suposar un gir a la seva carrera de 360 graus perquè es va quedar igual que estava.
4: Clar.
0: El primer disc no li va produir cap. Després d'alguns àlbums en castellà, es va llançar per fi a fer un àlbum en anglès per poder arribar a més gent, cosa que em fa molta gràcia a mi com a català.
4: Gràcies.
0: I va funcionar perquè des d'aquell dia ja no ha parat de guanyar diners. La seva carrera fa el salt mundial fins al punt de cridar l'atenció de l'única persona amb més ego que ella, que era Gerard Piqué. Després d'una relació preciosa i lleial i dos fills més tard, la seva vida mil milionària es va veure truncada per un pot de marmelada, tal com li va passar a Ricky Martin.
2: Ostres, hòstia.
4: Puede ser, sí.
0: Ah, bueno, presumptament tot, eh?
2: Com es toca tot a l'univers, eh?
0: Sí que es toca el Ricky. Allò la va portar a haver de superar una ruptura, cosa que va aconseguir amb èxit després de només 1.565 dies, 6 hores, 9 minuts i 12, 13, 14 segons ara mateix. Va passar de plorar a facturar i va fer servir els seus pies descalzos per sortir de l'edifici d'Hisenda sense haver pagat un euro d'impostos de més.
3: Sí.
0: Es veu que la fiscalia també era ciega, sorda i muda.
2: Que bo.
0: Oh, eh? Shakira és coneguda per fer cançons sense ganes i fer la lletra una mica com el Rodolfo Chiquilí 4. Si el Waka Waka, que si el Dai Dai, o suerte que mis pechos son pequeños, no los confundas con montañas. No sé, jo sí que li aclaria això a un precisme pretendent. Avui dia, bueno, avui dia Shakira es troba a punt d'iniciar una gira amb 145 milions de dates a Madrid, totes plenes, i de visitar 77 capitals europees, totes menys Barcelona, tot i que això del Piqué ja ho té superadíssim.
1: Sí, ja es veu, la Shakira, aquí, molt bé.
0: Va cantar Boig per tu, fent que hi hagi parlat més català que Messi, Gabriel Rufián o qualsevol dels Estopa.
5: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: Home, Mònica, tu ets bastant fan, no?, de Gerard Quintana i de Sopa de Cabra.
1: Sí, sí, sí, home, molts anys seguint-lo. Sí,
0: i aquesta, aquesta versió de Sui Mundigi, t'agrada?
1: M'agrada, m'agrada molt. Està xula, sí, no? Sí, sí, sí, a més Camins no era una de les cançons meves preferides i, en canvi, amb aquest gir m'ha enganxat una miqueta més.
0: I quina seria la teva cançó preferida, Sopa de Cabra?
1: Ostres, mira, m'agrada molt una que es diu Bloquejats.
0: L'estic buscant, eh?
1: Sí, pot ser que hi sigui, perquè crec que la vaig analitzar meteorològicament parlant.
0: La tinc, la tinc, la tinc. Del disc Ben Endins.
1: Sí. La teva cara és un tros de cel. La
0: noia forta cau al teu cabell. L'he escoltat, l'he escoltat. Jo, és que el meu disc preferit és La Roda.
1: Ah, molt bé.
0: I aquest, aquest sí que me'l poso tot sovint a casa meva i tal. Però aquesta no la tinc molt...
1: Hi ha moltes, hi ha moltes de Sopa. Sota una estrella també m'agradava molt.
0: Sota una estrella.
1: Sí, sí.
0: Va, escolta'm, no cantem gaire perquè teòricament aquest cap de setmana no ha de, no ha de ploure gaire i encara espatllarem el temps a, o els plans d'algú.
1: No, en principi serà un cap de setmana tranquil, per sort no tenim influència nosaltres en el temps que farà, i serà un cap de setmana de sol, bandes de núvols, algunes boires matinals i temperatures que tornen a pujar. No ho faran tant com a principis de setmana, no tindrem aquells valors tan extrems, però sí que màximes demà de 25 a 30 graus i diumenge un parell de graus més, i cap de setmana, com dèiem, sense pluja. Però avui sí que hem començat el dia amb alguns ruixats. De fet, està plovent sobre el mar i hi ha algun xàfec que toca el Garraf, també frega el Barcelonès, el Maresme, i de fet, ara al matí es poden repetir aquests ruixats, sobretot arran de la costa central. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, al Tarragonès, al Baix Penedès, al Garraf, Baix Llobregat, Maresme i també Barcelonès. A la resta, cel mig ennuvolat. I després, a la tarda, algun ruixat entre les comarques de Girona i nord de Barcelona i també punts del Pirineu. Més aviat seran dispersos i a la resta, en canvi, farà més sol. I avui les temperatures, si fa o no fa, com les d'ahir, entre els 23 i els 27 graus de màxima. I ara mateix tenim 16 graus a Olot, hi ha 15 graus a Falset, 21 a Badalona, 17 a Girona, 14 a Lleida, 20 a Tarragona i entre 17 i 20 graus a Barcelona.
0: Doncs aquests són els valors amb els quals s'està despertant Catalunya. Gràcies, Mònica Usart. Avui farem temps a la carta. Si algú té dubtes sobre el temps que es pot trobar en el seu destí a cap de setmana perquè té activitats a l'aire lliure o el que sigui, 608-7171-41, 608-7171-41. De moment, el que entra per la porta de RAC 105 aquesta hora del matí, el matí de Codina, és Pitbull amb la seva Bola de Foc. Per tant, aquí puja i fort la temperatura, acompanyat de John Ryan. Així sona aquest número 1 del Cubà. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

les discoteques. De fet, hem compartit ara mateix l'estudi del Matina Codina en un autèntic club nocturn. I és que encara és de nit, dos quarts i un minut de set. Ja sabeu que Pitbull passarà per Barcelona aquesta tardor. Serà el 4 de novembre al Palau Sant Jordi amb la seva gira I'm Back. I nosaltres també som aquí cada matí, a RAC 105, a aquesta hora, precisament i concretament, amb les notícies. A veure, hi ha novetats del cas Andic. Que heu de saber a aquesta hora que, poc abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, el seu fill es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Ho avança La Vanguardia, és un nou indici contra Jonathan Andic, l'únic imputat per homicidi. Els Mossos tenen coll avall que el cas arribarà a judici. Ho veurem. I la policia busca un pres condemnat per assassinat que ha fugit a Tarragona durant una sortida programada. Compleix condemna a Mas d'Enric i s'ha escapolit de la policia en un centre comercial. Això quan la nova cúpula dels Mossos promet més mà dura contra les armes, el crim organitzat i les bandes juvenils. Més notícies. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, viatja avui cap a Ceuta per resoldre el conflicte de les samarretes. Allà es trobarà amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, per intentar posar pau després que dimarts passat Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté amaguessin un missatge de suport a Ceuta que duien imprès en una samarreta. I el PP europeu i l'extrema dreta culpen el Marroc de la crisi a Ceuta, que defineixen com una gran invasió. Conservadors i ultres han fet de pinça a l'Eurocambra per assenyalar Rabat i la Moncloa. El PP ho celebra i acusa el govern espanyol de deixar Ceuta i Melilla a l'estacada. I justament la immigració, però també l'educació i la seguretat han sigut els temes centrals del primer debat del curs polític. Una mena de tret de sortida a la precampanya electoral s'ha fet a Televisió Espanyola i ha mostrat la polarització a només 8 mesos de les municipals. I un estudi alerta que cada cop es vacunen menys nens, en part per culpa dels discursos negacionistes com el de la Casa Blanca. La taxa de vacunació es manté per sobre del 90% a Europa, però avisen que va a la baixa. L'informe s'ha publicat a la revista The Lancet. I tot plegat en un divendres, que com sempre és dia d'estrenes musicals, per exemple, del nou disc de Miley Cyrus, que es diu Miley.

0: un any important, per anar escoltant com sonen els nous hits de la cantant de Malibu. També hi haurà novetats de Guitarrica de la Fuente, Kate Richards i Rau Alejandro. Algunes d'aquestes cançons les escoltarem abans de les 10 amb el Buscarons a les novetats del New Music Friday. I als cinemes avui hi arriba l'adaptació del videojoc Resident Evil i Operación Teherán, protagonitzada per Liam Neeson. A la resta dels esports, avui comença la setena jornada de primera divisió, l'enceta l'Espanyol a les 9 del vespre, rebent l'Elx a Cornellà, i demà també a les 9, i també en aquest cas a Sevilla. Sevilla-Barça. Joan García es dubta per molèsties al genoll. El Barça vol que faci repòs, però ell vol jugar per anar amb la selecció espanyola a la Nations League aquesta, que no interessa a ningú. I som a les portes d'un cap de setmana amb moltes estones de sol, temperatures més altes, però abans, avui divendres, encara aquests ruixats a la costa central. Un divendres insegur en algunes comarques properes al Mediterrani. Fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina amb molt més. Gràcies per escoltar-nos.
1: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
4: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Únic, s'escriu amb H o sense H?
11: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
14: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
15: Estoy aquí con Juan. Defínemelo eso en una palabra.
16: Apocalipsis.
15: És el apocalipsis. El apocalipsis.
17: Què dices?
18: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: les penes cura-les com puguis, eh? I aquí sense complexos. Vull dir, si has de fer alguna cosa que frega el delicte, també està permès. Nil Moliner i Ginestà amb aquesta nova cançó preciosa que es diu Amb qui estaràs? Doncs jo estic amb el Sergi Ferrer, aquí a l'estudi. De moment no hi ha la Mar Puga, que encara la tenim de baixa, però portem bones notícies, ho explicarem a les 7 del matí. Val? No vull fer spoilers,
1: no,
0: perquè la gent està seguint aquesta sèrie diàriament.
1: Hem de monetitzar-ho d'alguna manera.
0: Exacte,
1: no?
0: Hi ha mar per poc. És a dir, falta poc perquè torni la mar.
1: Ah, vale. No són tan bones, llavors, les notícies.
0: En fi, 3 minuts i 3 quarts de 7. Sergi Ferrer, com estàs? Has dormit poc, perquè el dijous és aquest dia que vas a la tele Esport 3 a fer una secció magnífica allà amb el Xavi Valls i companyia.
1: Sí, senyor, clar. Sí. La gent ara ha de saber que jo visc a Castelldefels, això són 20 minuts a Sant Joan d'Espí, i jo tinc la secció a les 12, 12 i 10. Per tant, a 2 quarts de 12, més o menys, agafo el cotxe, vaig allà, ràpidament entro amb microfon, com si fos una estrella de la comunicació, faig la secció i sense dir adéu a ningú agafo el cotxe i torno a venir. Però clar, arribo a casa accelerat. A tu et deu passar quan vens d'un vol o quan vens de presentar un acte o alguna cosa, no vens i dorms.
0: No.
1: Has de descomprimir.
0: Hi ha la taquicàrdia, a més, clar, de cop i volta t'adones que ets una estrella de la televisió.
1: És molta pressió, això, per Catalunya.
0: Sí,
1: i he dormit 3 horetes.
0: Fas un bé, un servei públic, que és fer riure la gent, que la gent, en aquest context que tenim ara, geopolític, informatiu, etc., està molt decaiguda, per tant, molt necessari.
1: Gràcies, Ernest.
0: Un aplaudiment per Sergi Ferrer.
1: A més,
0: la pregunta que tinc és... A quantes seccions estàs que et faci mandra anar a l'Esport 3 el dijous a la nit?
1: No, mandra cap. O sigui, mandra, per mi és un plaer i un honor estar al matí amb Ernest Clodina a l'Espartà en Catalunya i a la nit amb Xavi Valls dient bona nit a Catalunya. Ara he de trobar algú al migdia.
0: Veig que et portes bé amb els cigaleros, tu.
1: Sí, no, és cap a on vaig, Ernest, de manera inevitable.
0: Molt bé, doncs va, Sergi, seguim treballant per despertar i entretenir Catalunya. Comencem amb les efemèrides d'aquest 18 de setembre.
1: Tal dia com avui, el 1851, fa anys, no ho he sumat, als Estats Units es va fundar el diari The New York Times, és la vanguardia d'allà.
0: Referència internacional. Sí. Si surt el New York Times, és veritat.
1: I mentrestant, el 1977, el Voyager 1 va fer la primera foto de la Terra i la Lluna juntes. Clar, això implica que te n'has d'anar molt lluny.
0: Quin any has dit, però?
1: El 1977.
0: I era definida la foto, o sigui, devia estar plena de píxels.
1: Sí, devia ser així en blanc i negre, saps?
0: Ahir vaig al concert d'Àlex Ubago i hi havia una senyora que va filmar tot el concert davant meu desenfocat.
1: No, senyora.
0: Tot el concert desenfocat. Vaig pensar quina pèrdua de temps i de bateria.
1: I sobretot aquells vídeos, encara que estiguin ben gravats, no els tornes a mirar. No.
0: Va, més coses.
1: Sí. Va, posa'm música escocesa, Ernest, de Braveheart, com aquesta. Puja-la! Perquè fa 10 anys del primer referèndum sobre la independència a Escòcia.
0: Escolta, es veu que han estat negociant un altre, eh?
1: Ui, no, però és millor encara, perquè s'han posat d'acord escocesos, galesos i els d'Irlanda del Nord, que és aquell trosset que queda encara colonitzat, i s'han posat d'acord i faran un referèndum tots junts.
0: Al final el Regne Unit serà Londres i prou.
1: Sí, es fotin, per haver conquerit mig món.
0: Estava pensant que aquesta cançó, mira, fixa't, t'empodera, sí o no?
1: Ai, sí.
0: És molt èpica, tu et mires al mirall i dius, aquest cap de setmana... m'ho menjo tot.
1: I tant de bo.
0: Sí, va, més cosetes.
1: 1970, Jimi Hendrix, desgraciadament, ens deixava a Londres a l'edat de 27 anys.
0: S'hagués portat bé, el club dels 27,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: tots aquells
1: sí.
0: Que es drogaven.
1: Sí que es devia drogar, sí, Jimmy, sí. Se'ns va deixar cançons com aquesta.
0: Podríem fer una secció que fos la biografia de tots els que van morir en 27 anys.
1: Dura molt poc, la biografia aquesta, eh?
0: Animada, aquesta cançó, també.
1: Sí. Això que has posat, Salvador Sobral, és això?
0: Sí.
1: Perquè avui celebrem aniversaris.
0: Ah, molt bé.
1: Celebrem l'aniversari de la compositora Luisa Sobral, que fa 39 anys.
0: Sí.
1: També celebrem el de l'actor Gabino Diego, que és el guanyador d'un Goya.
0: Mm-hmm.
1: Tot això, evidentment, ho ha fet la Marc, no sé qui són aquesta gent.
0: Sí, el Gabino Diego, no? Surt en moltes pel·lícules aquestes del Torrente.
1: Mira, el que la Marc...
0: És un pal que té un patirat com de pollastre, sí, que té les dents mal posades. Bueno, no és un tio...
1: El que ens enfotem de la Marc per no saber de futbol em passa a mi amb el cinema.
0: Sí, no, jo el Gabino Diego sí que el tinc controlat, eh?
1: També fa anys el Ronaldo Luis Nazario de Lima, Ronaldo, el gordo.
0: De veritat?
1: Sí, 50
0: pals. Hòstia, home, aquest any va sortir a la mitja part de la final del Mundial, no sé si recordes, aquella actuació amb la Madonna.
1: Ah, sí?
0: Que vaig dir, hòstia, el nano està ja al límit de la defunció, eh?
1: Sí, pobret, entre ell i el Ronaldinho no en fan un. I després, no sé si has vist Ted Lasso, la sèrie de la tele.
0: Sí, però no em va acabar, eh?
1: No?
0: No. Vaig aguantar uns quants episodis, però ja em va fer mandra.
1: Ja. Jo no l'he vist perquè no tinc Apple TV, perquè és de rics.
0: És que saps què passa? Que a mi em fan riure molt poques coses, perquè ric tant al matí a Codina, que ja gasto tot el crèdit de... de riure, diguem.
1: Doncs l'actor Jason Sudeikis, que deu ser el prota, doncs sí, fa 51 anys.
0: Fa anys el Marc Giró, avui?
1: Marc Giró, sí, la nostra estrella televisiva, sí, internacional, en fa 52, Ernest.
0: Ja ben portats, quina ràbia d'home, eh?
1: Ara a les 7, quan arribi el Marc, el felicitem aquí directe.
0: No estaria malament que passés per aquí un moment.
1: Sí, però a l'hora que fem el matina, jo crec ja, que...
0: És veritat que ell arriba aquí a misses contades.
1: Com l'estrella.
0: A misses dites. A veure... Sergi Ferrer fent l'horòscop és la cosa amb menys credibilitat de la ràdio.
1: Sí.
0: De fet, ha obert directament el Zodíac de La Vanguardia.
1: A punt de llegir-te la sopa de lletres.
0: Gairebé podríem remetre a la gent de La Vanguardia, no?
1: Sí, però els hi fem un petit resum per si estan conduint.
0: Vinga, va, aviam.
1: Digue'm quin signe ets tu.
0: Jo sóc Escorpí. Què?
1: Ets Escorpí. Aviam. Doncs avui has de saber que aprofundiràs en les emocions. Hi haurà imprevistos familiars, però podrien sorgir noves oportunitats sentimentals.
0: Val, farem una cosa. Només direm un altre signe del Zodíac a la primera persona que truqui al 902... 47705 902 47705. No tenim els telèfons connectats?
1: No ho sé, Ernest, és que aquest estudi cada dia hòstia, és un misteri. I si no, vale, tu tens accés al WhatsApp?
0: Sí, jo crec que estan connectats.
1: Provem.
0: Bueno, va.
1: Obre línies, va.
0: No, si vols saber a quin dia tindràs, prova de trucar al 902 47705. Si no truca ningú en 10 segons és que no tenim els telèfons connectats.
1: Ja. I però el WhatsApp del programa no el tenim obert.
0: Proveu un i que sigui ja per veure si va el telèfon. Sí, sí que va, sí.
1: Ah.
0: Ja, sí. Hola, bon dia.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Núria Pedrós.
0: Núria, gràcies per escoltar el Matina Codina. Què fas desperta a 6:45 del matí, carinyo?
2: Bueno, jo us escolto sempre. Fa anys que us escolto.
0: Molt bé.
2: I saps què passa? Que a l'estiu estic una mica trista perquè vaig al Baix Pirineu i no m'arriba la
0: ràdio.
1: Hi ha molta muntanya allà, bueno, Núria.
2: No es puc rebre.
0: Sí, així d'estar...
2: Bueno, no sé què em fa, que em fa com un ressort. Digues.
0: No, a veure, quin signe...
2: Digues, Codina, digues.
0: Quin signe ets?
2: Digue'm. Una mica grandeta ja, eh?
0: No passa res, carinyo.
2: 75 anys.
1: No se't nota gens, Núria. Estàs com una nena.
0: Estàs flamenca.
2: Sí, és veritat. Bueno, és veritat. Doncs... Estic posant una època bona, tu.
0: Bueno, i t'agrada el programa que fem? Sí, eh?
2: Oh, és que porto molts anys.
0: Doncs ja està.
2: Sí, porto ja des de... Però moltíssim. I a l'estiu ja et dic... Estic frustrada, perquè no me sento el mes de gust i estic frustrada.
1: Això és casa teva, Núria.
2: I, bueno, i ara fa dies que volia trucar perquè el mes que ve és el meu cumple.
0: Ah, molt bé.
2: I em feia il·lusió que em truquéssiu, però bueno, és igual, vosaltres...
0: No, ja et trucarem. Tu envia un correu electrònic a desperta@rec105.cat i et truquem. Quin signe del Zodíac ets, Núria?
2: Igual que tu.
0: Ah, doncs ja l'hem fet, home, ja no té cap gràcia.
1: Però tens alguna persona propera que sigui d'un altre signe? Allò
0: sí,
1: que dius, mira,
0: un germà, un nebot,
1: un fill... Sí.
2: El meu marit, però que ja no viu, per això és que m'he quedat viuda, per això estic soleta, era Piscis.
0: Era Piscis. Bueno, doncs va, direm el...
1: Li dediquem a tots els peixos,
0: que
1: ens estan escoltant ara, en honor a la Núria i el seu marit. Alts i baixos intents influiran en la vostra expressió, però parella, amistats i desplaçaments seran molt favorables. És a dir, gràcies a la Núria tindreu un bon dia tots
0: sí,
1: els
0: senyor.
1: Peixos que ens esteu escoltant.
0: Gràcies per escoltar-nos i bon dia. Felicitats pel programa, Núria.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu,
2: gràcies.
0: Si us truquen i us pregunten, això és el Matina Codina de RAC 105, on passen coses molt curioses cada dia. Ferrer, quin és el hit escollit avui perquè la gent salti del llit?
1: He volgut retre homenatge als escocesos pel tema aquest del referèndum, el que van fer i el que faran, i he triat la meva banda preferida d'Escòcia, que és Franz Ferdinand, amb aquest Take Me Out.

0: el Sergi Ferrer ha estat més rockero que mai. Això no és Rock FM, això és RAC 105. Sentint-nos-hi a les 7.
1: Matina Codina. Abans de les 7...
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Molet.
3: Pau. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona. Què tal, com esteu, família? Escolta, trobem a faltar molt a la mar, sí. Però és que el hit que has triat avui per sortir del llit, a mi sí que m'ha fet sortir del llit, eh? Oi? Molt bé, Sergi, molt bé.
4: He vingut a posar ordre de 6 a 7. Sí,
0: tampoc hem d'aprofitar que no hi ha la mar per criticar tot allò
3: no,
0: que fa la mar.
3: No la critiquem.
0: No m'agrada
3: que... Jo moltes vegades també la felicito.
0: Sí, però som un equip i no m'agrada que generem discordància, sinó tot el contrari.
3: Només he tirat una floreta a un altre membre de l'equip, però ja sap la mar que per mi doncs és perfecta. Vull dir, tot el que fa és de 10. Però avui el Sergi també ha estat molt bé.
4: Gràcies, està. Arnau. Que bien queda, ets.
0: Escolta'm, Molet, sí. Una cosa. Tu que tens família, digue'm. Tens una dona i un nen de... Quant té ara el Pau, el teu fill?
3: Dos anys i mig.
0: Oh. Sí. Quina coseta. I es va semblant a tu o es va semblant més a l'Eva, la teva dona?
4: Ja fa 2 metres.
3: Doncs aquí tenim un petit debat, perquè a mi tothom em diu que s'assembla a l'Eva i a l'Eva algú li diu que té una certa retirada a mi. Ja, o sigui, bueno. S'assembla més a l'Eva, bàsicament.
0: Si no fos per temes de drets d'imatge, penjaríem les fotos de l'Eva i de la, sí. La Molet i a sota...
3: No ho farem, bàsicament, perquè després no em deixarà entrar a casa l'Eva.
0: Molt bé. I quin pla familiar teniu aquest cap de setmana?
3: Ah, doncs mira, hi ha mercat de música viva. Dissabte al matí probablement anem a un concert infantil que no sé exactament qui és, però té pinta de molt bo.
0: Està molt bé.
3: I llavors a la tarda també algun concert o alguna cosa. I diumenge al matí jo tinc bolo, eh? Estic a plaça Catalunya, amb Héctor Huguet.
0: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya!
5: Sí. La plaça Catalunya!
0: Sí. A la Bimbo Global Race, que estareu punxant allà, animant tots els corredors i tal. Molt bé.
3: Sí.
0: Doncs vinga.
3: Tu hi vas anar, no, l'any passat?
0: Sí, està bé, està bé. Us ho passareu bé, ben tractats per l'organització. És veritat que els corredors passen bastant dels DJs. Perquè
3: clar, gent...
0: No, perquè has de pensar que a l'altre extrem dels DJs és on hi ha les llesques de Bimbo.
3: La gent
0: quan hi ha halo, la resta de coses no interessen. A veure, Arnau Molet, avui ens expliques que hi ha una època de l'any molt concreta amb més naixement que la resta de mesos de l'any. Explica'ns això.
3: Tothom té algun conegut que aquest mes de setembre fa anys i dius, és només una casualitat o realment hi ha alguna cosa més? Doncs hi ha alguna cosa més, amics.
0: Aviam.
3: Hi ha, de fet, un estudi de Harvard que va analitzar milions de naixements als Estats Units i va descobrir una cosa curiosa, que és que molts dels dies de l'any amb més naixements es concentren al setembre.
4: Ah.
3: Hi ha una explicació a tot això, eh? Ja, perquè si neixes a mitjans de setembre, només cal doncs, calcular una mica, fem 9 mesos enrere, i en surt el desembre, efectivament, Nadal, cap d'any, vacances, sopar, celebracions, cava, sobretot molt temps lliure, poques hores de llum, i ja està, vull dir, el resultat és el que és, efectivament, 9 mesos després, baby boom.
4: Vols que t'ensenyi el tió de Nadal, no?
3: Sí.
4: Llavors, a partir d'aquí...
0: Sí. És veritat que són dies molt nyonyos, no? La gent no surt de casa, també.
3: Clar.
0: No? Amb la panxa plena.
3: De fet,
0: la gent no fa exercici. Escolta, hauríem de cremar algunes calories.
3: Sí, sí. Ara. L'estudi aquest situa el dia 16 de setembre com el dia amb més naixements dins de les dates que van analitzar.
0: I això, si tirem enrere, exactament, més o menys la gent quan fa el ficatriu, per entendre?
3: El Nadal, directament. Clar. Sí, Nadal. Mitjans de desembre, sí.
0: La nit de Cap d'Any, per aquella frase de qui
3: correcte.
0: No... D'això per Cap d'Any...
4: I no estrena res, no? Mira, però estrena-me esta. Sí.
0: Molt bé.
3: Llavors, si coneixeu algú que fa anys al setembre,
0: Ferrer,
3: ja podeu pensar que clar. Els seus pares... Per tant, podem...
4: No ho diguis, no ho diguis. Ja el càlcul jo l'havia fet.
3: Que el Nadal... Sí. Val, perfecte.
4: Mira, l'Alan és de setembre, el meu pare i la meva mare són de setembre. La meva germana és del 18 d'agost, que jo crec que va ser més de Halloween.
0: La meva germana, la Núria Codina, és del 17 de setembre.
4: Ah, veus?
0: És d'ahir.
4: En el teu cas és clavat, eh? Sí, sí. És ben bé acabar el col·le als nens i els pares van dir, aprofitem l'últim dia del col·le.
0: Jo, en canvi, vaig néixer el novembre, per tant, els meus pares van fer la còpula, per entendre'ns.
3: Gener, febrer.
0: Amb aquell fred.
4: Ai, sí. Sense festius ni res. Va ser com per compromís.
0: Ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns ha tirat a sobre.
3: Molt bé.
0: Molta gràcies.
3: Val, a vosaltres. Fins ara.
4: Màquina.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Contraindicacions al web de Fisicrem.
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
5: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: el 15 de novembre de 1937.
5: I el número de la sort, el...
6: 7.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.
8: Per fi és divendres, Alan Lillo, bon dia.
9: Hola, bon dia, com estem?
8: Sergi Ferrer, bon dia.
10: Hola, Ernest.
8: I Xavi Cazorla, fregant el pal, bon dia.
10: Hola.
11: Sí.
9: Jolín.
10: Com ho fa el tio?
8: Té aquesta virtut pràcticament científica, no? Diria malaltissa, d'arribar just.
10: Sí.
8: Això... puntualitat britànica, ha arribat a les 7 en punt.
10: A més, avui m'ha passat una cosa que m'ha passat més d'una vegada, i és que vinc des... nosaltres estem a l'altra punta de la redacció.
8: Sí.
10: I he arrencat a caminar ràpid cap aquí i just davant hi havia Jordi Basté. I ell, ell ve caminant. Clar, ell ve caminant. Com haig d'avançar? O sigui, com haig de tenir jo més pressa que Jordi Basté?
8: Tant de bo tenir el vídeo d'això i narrar-ho com si fos una cursa de Fórmula 1.
10: No, jo he vingut a un ritme... o sigui, anava a un centímetre del seu cos sense poder-lo rebassar. Perquè
9: que rico, no?
10: Quina sort,
9: tu. Sí. Escolta'm, jo notava una presència darrere.
10: Sí, sóc jo.
9: Noto com un cabezón que m'està seguint.
10: Sí, algun dia ho intento com fer-ho més evident, saps? Per a veure si t'apartes.
9: No, us dic una cosa, només us dic una cosa.
10: Digues, aviam.
9: Compte amb les mamadetes, eh?
10: Perdona?
8: Amb les mamadetes.
9: Compte amb les mamadetes.
12: I diumenge, dia de Castellera, i a la ciutat, per cert, es repartiran gairebé 3.000 braçalets per detectar drogues a les begudes.
13: Vigileu amb les mamadetes.
9: Què?
13: Vigileu amb les mamadetes.
9: Que és una beguda,
13: Ai, una beguda! Estava
10: buscant jo ja un ave per anar cap allà.
13: No.
10: Jo dic, a partir d'ara no penso anar.
8: Però què porta, Basté, què porta la mamadeta?
9: Bueno, una mica de tot, una mica de granissat de llimona... de xantreus groc, que no sé el que és.
10: I la mamadeta que lleva?
9: Bueno, xantreus verd.
10: És la beguda oficial de les festes de Santa Tecla.
8: També et dic una cosa. Si algun dia t'has de prendre una mamadeta, que sigui avui, que és divendres!
10: Si vieni!
8: Sense la Màrfuga encara, però porto bones notícies. Aquesta és l'última hora. Ens ho explica ella mateixa amb un missatge d'àudio.
10: Oh, no!
14: Aviam, bon dia, Matina Codina. Actualitzat del que seria el meu peu trencat, no? He anat avui a la mútua de l'empresa. Una meravella, un tracte exquisit. I res, m'han dit si em tramitaven la baixa o no. I els he dit que, com comprendran, sóc una persona que necessita moviment i necessita activitat.
8: Movimiento sexy.
14: I jo dilluns no em quedo a casa. Dilluns vinc aquí a molestar-vos. Oh! Per tant, avui és com l'últim dia que podeu descansar de mi. Aprofiteu molt, ensumeu cosetes que no sigui la meva colònia, que dilluns ja em perfumo i estic allà amb vosaltres. Aneu preparat preparant un tamboret i molts mimitos. Això sí, estaré pesada de que necessitaré molta cuida. Us trobo a faltar. Mira que ha sigut un dia, bueno, dos, i us trobo a faltar als oients, a vosaltres. Quan perds una cosa, saps que la necessites. Ara. I ens ha passat una mica a tots, a vosaltres amb mi i a mi amb vosaltres.
8: Bueno.
14: Besito y gracias a todos por los mensajitos.
8: Com li agrada ser la protagonista, però.
10: Sí.
8: Bueno, per tant, prepareu mimitos i no voy a... Bon dia, no voy a, Dimitri.
15: Sí, bon dia,
8: hauràs de fer alguns canvis a l'estudi de RAC 105 perquè una cosa que ha dit el metge és que ha de tenir la pota tiesa i no sé com ho farem, això.
15: Bueno, puc quitar la mesa aquesta que tens tu davant con tantos botons?

0: Sí.
1: Esto vamos a quitar.
2: No, però això ho necessitem per fer el programa.
1: Ah, sí?
2: És l'únic que necessitem.
3: Sí.
2: Ah. Això i els micros.
0: A més, l'Ernest també té la potatiesa i necessita aquest espai.
3: Exacte, exacte. No, ha dit de, no sé, algun tamboret.
1: Sí, no,
3: hem de pensar com ho farem.
1: Clar. Sí.
3: Ahir em va insistir molt de, sisplau, penseu, tot l'equip, com m'ho ubicaré.
1: Clar, no, ja tengo.
3: Tranqui,
1: vamos a sacar, tengo de Camp Nou, vamos a sacar silla de president la porta.
4: No, del Camp Nou no treguis res, només has de posar coses.
1: No, però vamos a sacar silla de president d'allí de tribuna i muchas sillas.
3: Són còmodes, aquelles.
1: Sí, per això sacarem una i posarem aquí a xica esta.
2: Que porti croissants, li hem de dir. Que passi pel Maximpà, o per on vulgui ella, i que passi a portar croissants.
0: Ara que té cavall lleugera, no?
3: Escolta una cosa. Avui és divendres, estic de molt bon humor. Mira que he dormit poc.
2: Ai, que ja sé per on va, calleu!
3: Sergi Ferrer, ja pots fer un globo. Demana el que vulguis, que paga el jefe.
1: Què?
3: És tan fàcil fer-los feliços, de veritat. Pressupost 20 euros, no et passis.
4: Home,
2: a veure,
4: 20
2: euros. Quina, vaig a buscar...
1: No? Mamadetes d'aquestes.
2: No, el Turris. El Turris em dona per dos croissants.
0: Les càmeres de l'estudi han anat de cul.
3: Quines perles.

0: Escolta'm, l'han nominat a 8 Grammys llatins, també 2 per la Batguiel, vull dir que, déu-n'hi-do, les catalanes estan de moda a Llatinoamèrica.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Una gira lux de la Rosalia que ja va acabar a Miami aquesta setmana, eh? Vull dir que deu estar de vacances la tia, quina ràbia.
2: Claro, está descansando, también se lo merece, ¿verdad? Sí. Las artistas somos así.
3: ¿Las qué?
0: Sí. Vale, un moment, que estem trucant al Nil. Bon dia, Nil.
4: Bon dia.
0: Soc l'Ernest Codin, el que més matina em coneixes, sóc el de la ràdio.
4: Sí, el de Rack 105.
0: Sí, efectivament, molt bé, Nil, encantat de conèixer-te, eh? No ens havíem vist mai, tu i jo, que no?
4: Crec que no.
0: Bueno, doncs a veure si un dia ens veiem i ens coneixem. De moment et felicito pels 9 anys, tio. 10 anys.
3: Molt bé.
0: Tens l'edat de la meva neboda. L'adolescència cada vegada arriba abans, eh? Que sí, Nil?
4: Sí.
0: Sí. Escolta'm, tu com passes el temps? Quina és la teva distracció preferida?
4: Els amics i amb la família.
2: Que maco.
0: Molt bé, que bonic, que bonic. Un nano amb valors, ja no se'n troben d'aquests, eh?
5: Sí, senyor, una forta abraçada a la família.
0: Perfecte. Escolta, l'Albert, qui és l'Albert? És el teu pare?
4: Sí.
0: Molt bé, doncs et vol felicitar. Et vol felicitar. Veig que l'Albert està per aquí. Bon dia, Albert, eh? Albert!
6: Valen!
5: Sergi Albert, el comentarista arbitral.
3: No, que té l'àrbitre.
0: No, que no, que bàsicament li volia dir a l'Albert que ja ha vist que som gent de paraula, no? I que estem fent la trucada per al seu fill. Diu el teu pare que t'estima amb bogeria, que donaria tot el que té per tu i més, que et troba molt a faltar quan no estàs amb ell i que li agradaria poder tornar-te a veure cada dia, malgrat que ara no és possible, per temes familiars que ja tu ja coneixes. Eh que sí?
4: Sí.
0: Tu com ho portes, això? Ho portes bé o no? Se't veu bastant
4: sense. Sí, els primers dies no,
0: clar.
4: Però després sí.
0: Bueno, molt bé, clar que sí. És un tio madur.
6: Sí?
0: El Nil és un tio madur.
6: Molt bé, Nil.
3: A mi em cau molt bé, el Nil.
0: Escolta'm, com celebraràs l'aniversari? Fareu alguna cosa xula amb el papi o no?
4: Bueno, demà me'n vaig
3: a
4: un
3: salting
4: a Cornellà.
3: Ah, molt
0: bé,
3: guapo.
0: Un karting.
3: Salting.
0: Salting. Un salting.
4: No, salting.
3: Ja l'estics.
6: Com els karts, però saltant.
0: Jo hauria d'anar al matching, que em miri l'orella.
6: Efectivament.
5: Sí, senyor.
0: Que passis un molt bon dia de part del teu pare, que t'estima una mica més ell a tu que tu a ell, diu.
6: Hola, que bo.
3: Vaya polític.
4: M'ha guanyat.
0: T'ha guanyat, molt bé. Escolta'm, el que has guanyat són 50 euros per gastar-te a Montse Interior!
3: Toma ya!
5: Que n'apreguin!
0: Vinga, que tinguis un bon cap de setmana. Moltes gràcies. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors.
7: Matina Codina. Només a RAC 105.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
9: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
10: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
11: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: Valorado.
11: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
18: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
16: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
17: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
18: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
16: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem.
19: Matina Codina.
20: Hi everyone, it's Teddy Swim.
21: Teddy. Teddy Swim.
19: El programa més surrealista de la ràdio matinal. RAC 105.

0: Swims, que sempre, sempre ens regala melodies d'aquestes contingudes, emotives, sentimentals, Mr. Know-it-all. És el nord-americà que passa pel Matina Codina, ara que és un quart i un minut de vuit del matí d'aquest divendres, fa bastendres.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
2: Hola. El Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: Comencem els àudios de l'actualitat amb novetats del cas Andic.
3: Oi, tenim noves informacions del cas. Sentirem ara mateix un tall en veu de la Maica Navarro, ahir el Tot es mou, i també pels companys de RAC1 que explicaven l'última hora bastant heavy del cas.
0: Ja, un segon, perdona.
3: Nervis.
4: És un exequador que a dia d'avui encara no sabem què van a fer. Fa trucades a locals, entre d'altres amb un conductor que contracta a Quito per fer els trajectes amb cotxes.
5: Aquest matí hem sabut que una setmana abans de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici. Ho va reconèixer davant dels Mossos la professora d'anglès de la família, que alhora era col·laboradora de la terapeuta dels Andic. Totes dues volien aplicar aquesta teràpia a un pacient esquizofrènic. Joder. I el fill del fundador de Mango va demanar assistir-hi presencialment. Precisament, aquest experiment s'havia de fer a les Feixades de Montserrat, just on va morir Isaac Andic. I, de fet, van ser les terapeutes les qui li van ensenyar aquesta ruta al seu fill Jonathan.
0: I és tot molt loco, Carles Porta s'està fregant les mans ja per explicar aquest cas. És un nou indici contra Jonathan Andic, que de moment, evidentment, és l'únic imputat per l'homicidi. Sembla que això arribarà a judici, ho anirem seguint al Matina Codina, però

0: Hòstia, quines trames, no? És que
1: jo no sóc l'inspector Gadget, però amb aquestes proves que tens sobre la taula...
0: Però no són proves, són indicis. Aquest és el problema.
2: Exacte.
0: Aquest és el problema.
1: Jo, quants capítols de Crim t'has menjat per fer aquest apunt?
3: No. Sí, sí,
0: no.
3: Eh?
0: No, és que ho hem comentat aquest matí amb companys de RAC1, precisament amb el Pol Prats i amb el Víctor Cullell, que estàvem dient que això ho jutjarà un jurat popular, i es veu que si només en el jurat hi ha una persona, que en diu que no...
4: Un torracollons, pots dir-ho, torracollons que vol allargar la causa.
0: Aquest tio ja no entra a presó, eh?
1: Això té un preu claríssim. A mi em fas jurat popular i em ve el de Mango i em diu, què vols?
0: Clar, però
1: llavors, de quin color vols el cotxe?
0: Si es descobreix que t'han subornat, per exemple...
1: Però a mi no em descobreixen.
0: Pilles tu, perquè es veu que les penes per mentir en un judici com a jurat popular o tal...
4: T'has de confessar després.
0: Que són molt greus. Bé, ho anirem seguint. Canviem de tema, de terç.
4: Sí, anem amb un cas que també segueix sent una mica polèmic, és el cas Mbappé.
0: Doncs canvio de
4: sí, aquesta música no serà.
5: Que... Calla, que hablant de... Perdón.
4: Què passa, Josep? Què passa?
1: Otro pollo, Josep?
5: Tengo... Que m'ha passat un pollo... Edo Aguirre.
4: Vale, vale. Se lo pase a Pipi. El cas Mbappé i Ceuta encara va cuejant. Ojo que es veu que Florentino Pérez anirà a Ceuta i tot.
0: Ai, sí.
4: Per mirar de calmar el tema, de calmar les aigües. Pues,
3: no? Claro.
4: O sigui, imagineu-vos com
3: està. La gente lo pide, no?
4: Sí,
3: que
4: la gente es veu que lo pide. Mbappé ja es va justificar, va explicar una mica tot el tema i no sé si ara acabarà demanant perdó perquè hi ha una veu que l'ha criticat durament.
3: Ui. Una voz?
4: Sí.
3: La del súper,
4: no,
3: de Gran Hermano.
4: Més o menys, una encara que fa més por, que és la del Chocas.
6: Pero ¿sabes cuál es el problema, Kilian? El problema es que no se la cuelas ni a Peter. Se lo puedes colar a una fan de 13 años que tenga algún tipo de... Bueno, pero no a la gente normal. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe perfectamente que eres un gilipollas. Y que eres un malnacido, que eres un sinvergüenza. Eso es lo que tú eres. Ponerte una camiseta en apoyo de Ceuta no es estar en contra de Marruecos, es apoyar el país que te da de comer. Y cuando dices y alardeas de que no, yo es que no me mojo políticamente, es que no tal, tú te has mojado políticamente 100.000 veces y todos lo hemos visto. No te has mojado aquí porque tienes intereses que no quieres decir públicamente con Marruecos. Con este discurso no engañas a nadie. Has cometido un acto que ha sido uno de los más despreciables de tu carrera y lo has hecho con el país donde vives.
5: Jolín.
6: Con el país de donde es tu piba. Que bueno, tu piba seguramente opine como tú.
0: Piba.
6: Porque a tu piba le da igual España. Pero por lo menos tú, que tendrías que tener un poco más de pensamiento crítico, o que por lo menos vas de eso, tendrías que darte cuenta de las cosas que haces.
5: Eso es.
4: Es un juego. Es,
5: claro que sí.
4: De tus cojones,
5: este tío
4: ya.
5: Me encanta el Chocas.
1: Si sí, teniu, sou la mateixa persona, exacte, però amb generacions diferents.
0: Sí, la mateixa línia ideològica.
5: A part, sí, estava a punt de... Se está tomando algo, a punto de salir un eructo y todo.
4: ¿Por qué estoy desayunando? ¿Qué cojones pasa?
5: Ese es mi
4: truca
5: Chocas.
4: Truca genética Mbappé.
1: Pero Chocas aparta el got del micro.
4: No puedo. Estoy comiendo, coño. Estoy comiendo mi yogur con muesli.
3: Sempre estàs enfadat.
4: Estoy porque cago fibra, joder. Cago
3: sempre.
4: Fibra. Cago, como mucho de la cota.
3: No te vi riure amb
1: mi. ¿Cómo vas a cagar fibra?
4: Cago lo que me sale en los cojones. ¿Me entiendes?
3: Fibra gallega.
4: O si quiero cagar a tu piba.
1: No, a mi piba ni la menciones.
4: Tu piba tendrías que tener un poco de pensamiento.
1: Te arranco el moño este que tienes.
4: ¿Qué vas a arrancar?
1: Et dono voltes així com si fossis una onda.
4: Tu piba es un 6, la mía es un 9, un 9 y medio.
1: Mi piba es un 10.
4: Lo dije en gallego.
0: Acabem...
1: Te habla bien, que es las 7 idiomas a la
0: vez. Prou. Acabem escoltant la Sílvia Orriols.
4: Sí, sí, sí.
1: Parlant de tot una mica.
4: Parlant de pibes. Aquesta nit s'ha fet el primer debat electoral entre tots els partits que tenen representació al Parlament. És una mica com el tret de sortida de prepareu-vos la xapa que vindrà. Perquè, clar, l'any que ve tenim eleccions municipals i tindrem també, en algun moment, Pedro Sánchez convocarà eleccions. Llavors és com, aneu-vos preparant.
0: Uau.
4: I a Televisió Espanyola doncs, van fer una mica de debat i, evidentment, allà se les van tenir, en aquest cas, el Dani Cornellà, que és de la CUP, va acusar la Sílvia Orriols de no treballar.
1: Ui.
7: La pagueta que tant critica pels altres, vostè la té la butxaqueta
8: a veure si pot...
7: sense venir a treballar.
9: Si sóc batllessa d'una capital de comarca, càrrec que ell no ostenta,
7: vostè
9: però en qualsevol
7: per venir aquí,
9: cas
7: no
9: compleixo amb la meva activitat parlamentària. De fet, he intervingut en aquest Parlament moltes més vegades que qui es dirigeix ara mateix
7: no
9: a mi.
7: No és pas veritat.
9: I venir aquí
7: no
9: i anar al bar a fer no el cafè no significa treballar. No.
0: Per què parla català medieval?
4: Exacte. Perquè se'ls ha de fer entendre aquests galipardosos de la CUP, el que és.
1: Què és un galipardós?
4: És una paraula nova, antiga.
1: Es barrejat...
4: És galifardeu i llepardós. Que és una paraula que tampoc existeix, perquè és una paraula que ve d'una altra paraula, d'una altra paraula.
5: Bueno, escolta, no us n'enrigueu de la Sílvia Orriols, perquè...
0: Però si ningú se n'està enrient. De...
5: Bueno, esteu exacte. Aquí fent la brometa, però no més que res, perquè, escolta, entres a xarxes socials i hi ha qualsevol clip de Sílvia Orriols i el 99,9% de missatges és de catalans a favor...
0: Sí, però que jo sàpiga, la democràcia no va per missatges a les xarxes socials, sinó per vots, i encara està per veure què traurà la Sílvia
4: Orriols. Quan jo sigui batllessa de Catalunya, segurament aconseguiré un canvi i es podrà votar també pel Twitter.
0: Pel Twitter, pel molt Twitter.
5: Bé. Està enfadada vostè, com el xoca sempre.
4: Sí. Esto no es un juego.
1: També caga fibra vostè, Sílvia.
0: De moment, jo dic sí, voto que sí a Xavi Cazorlamota.
4: Sí, bravo!
1: Sí,
4: se queda!
1: Tu també cagues fibra.
4: Home, sí que cago.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.

0: Han fet els Oasis, eh? Aquí tenim una de les seves cançons reserva, icònica, emblemàtica, insuperable. Una cançó per somiar, per abraçar-se, per imaginar, per descansar, per estimar-se, per enamorar-se en un divendres com el d'avui. 2 minuts i mig i 8:15. I one more time, saludem la Mònica Osar. Bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el tema.
0: Tens, tens el bon dia més bonic de la ràdio catalana.
3: Sí, senyor.
1: Va,
0: s'ha de dir això.
1: No diguis
3: sí,
1: això.
3: Sí, sempre,
4: hola, bon dia.
3: I el sol surt de sobte.
5: Perdona, jo també tinc un bon dia agradable, pausat, potser un pèl més lent, però són d'aquells que treu-me la música. Bon dia.
0: Arriba, arriben
3: des de dins d'un congelador, que xulo.
1: Que gelosete, eh?
0: Ha sigut una mica, sí, exacte, una mica com
5: sempre parleu de la Mònica, com si fos l'única meteoròloga de la
6: És que han dit el bon dia més bonic de la ràdio catalana, que jo sàpiga tu,
5: no tant a Catinfo.
0: Està a Catalunya Ràdio.
3: De les que s'escolta.
5: Bueno, està el Pardo també en vol fotre la reputació.
1: Sí, sí, d'aquí uns dies em presenta el llibre, el Francesc.
3: De què, com es diu el llibre, Francesc?
5: Mònica, les meves aventures...
1: amb l'helicòpter.
5: Submarina.
3: Submarina? Mònica,
4: el tema dels aiguats, o què?
3: De què va el llibre?
4: Perquè és sobre la...
5: És com el Tintín, que té diverses aventures.
0: No, però avui comença la setmana del llibre en català, eh? Mira, mira que oportunista la Mònica.
1: Ah, no, perquè encara no ha sortit. Surt el dia 30. No. Era simplement per fer la broma entre el Francesc i jo.
0: No, però com es diu el teu llibre?
1: Canvi de temps.
0: Canvi de temps.
6: Doncs m'agradava més l'altre títol.
3: A més, me l'imagino d'aquests... Si vols que la Mònica bussegi, vés a la pàgina 12.
0: No, escolta, sobretot, no t'oblidis d'enviar una còpia a l'equip del Matina Codina, que tenim una taula mal falcada a la redacció.
1: Ai, no! Quina pena, ara m'ha
6: sabut. Que t'has agradat,
1: res.
0: Bueno, va, escolta'm, avui dia una mica inestable en algunes comarques de Catalunya, però què, el fin de bé, no?
1: Bé, el cap de setmana pinta bé, amb sol, amb bandes de núvols alts, amb algunes boires matinals i amb temperatures que tornen a pujar una mica. No ho faran tant com a principis de setmana, però tot i això, màximes de 25 a 30 graus demà i un pèl més altes de cara a diumenge. Però bé, hem començat el dia amb alguns xàfecs, algunes tempestes, sobretot sobre el mar, però freguen el Baix Llobregat, el Barcelonès i també el Maresme. De fet, ara al matí poden tocar punts de la costa central. I després, a la tarda, entre Girona i Barcelona també es podrien escapar alguns xàfecs. A la resta, en canvi, més clarianes i temperatures semblants a les d'ahir. Al mig entre els 23 i els 27 graus de màxima i ara mateix entre 17 i 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 18 a Banyoles i 16 a Vic.
0: Després, a 2:15 del matí, farem temps a la carta per tots aquells que vulgueu saber, doncs, efectivament, si farà sol, si plourà, el temps que farà els vostres destins de dissabte i diumenge.
7: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: 2:15 tocats de 8 del matí.
8: Hombre! Pere, pere, pere! Pere, pere!
0: A veure, comencem ampliant una mica aquestes novetats que ja apuntava el Xavi Cazorla en relació al cas de la mort d'Isaac Andic, el fundador de la companyia Mango.
6: Sí, són unes novetats que destapa avui la Vanguardia i que posen encara més entre les cordes l'únic sospitós, de fet, de la mort d'Isaac Andic, que és el seu fill, Jonathan Andic, i que resulta que es va interessar dies abans de la mort de son pare per una teràpia que simula llançar un familiar per un precipici.
3: Oh,
6: llavors, és molta casualitat, no? Vindríem a dir. Això va descobrir aquest mètode 15 dies abans de la mort del seu pare i van ser les terapeutes de la família les que van ensenyar la ruta de Montserrat.
0: Quines teràpies més bèsties, no? Que
6: sí, era una teràpia que preparaven no per ell, sinó per un altre pacient d'aquesta terapeuta.
0: I va dir, jo també vull.
6: Un pacient amb esquizofrènia que li van dir, mira, provarem aquesta teràpia, aviam si ho faries amb ta mare, imaginàriament llançar-la per un precipici. Mare.
3: Tampoc sé si hi ha un pacient amb esquizofrènia arribant i ve aquesta teràpia. En general, cap pacient.
6: Tot plegat és molt estrany. I a més...
9: Perdó, és que aquí un tema refon molt més fort. Pot ser que la pròpia psicòloga digués... Ara la que tinc por de morir sóc jo.
6: Sí.
9: Arran d'això.
6: Sí. És tot molt estrany perquè, d'entrada, si aquesta teràpia la volíem provar amb un altre pacient, per què li explicaven a Jonathan Hendricks? Si en teoria, si tu no pots parlar de les teràpies d'un pacient amb un altre pacient. I després, què hi pinta una professora d'anglès al mig de tot aquest
3: sarau? És
6: el Cluedo, eh? La
0: sembla una comèdia del Joel Joan.
6: Comentant amb la terapeuta que li va enviar un missatge, això ho han pogut recuperar els Mossos, li va enviar un missatge quan ja on es va saber la notícia de la mort d'Isaac Hendrick, dient què ha passat? I la terapeuta li va contestar, mira, no vull saber, no fos cas que jo sigui la següent.
3: Uf, tres.
0: Seguim, hi ha més notícies.
6: Sí, els Mossos busquen un pres condemnat per un assassinat que s'ha escapat de la presó de Mas d'Enric. És una notícia també molt sorprenent. Un pres que ha fugit durant una sortida programada mentre dinava en un centre comercial.
3: Què fa un assassí en un centre comercial?
6: No ho sé. Si els porten en una sortida...
3: A l'Ànec Blau, va, anem tots
10: a l'Ànec Invisible o alguna cosa.
6: Sí, a les Gavarres. S'aturen en un centre, en un restaurant de menjar ràpid d'un centre comercial a dinar. El pres, condemnat a 21 anys de presó per assassinat, diu... Vaig un moment al lavabo.
3: Demana'm un Happy Meal, que vaig al lavabo.
10: Amb la joguina.
6: Vés al lavabo, vés, tranquil. I ja no va tornar. Es va escapar per una porta d'emergència.
0: A més, coincideix això en que hi ha una nova cap dels Mossos d'Esquadra que va prometre més seguretat.
6: Sí,
0: en tots
6: sí.
0: els aspectes.
3: Va fer el dinar de primer dia de feina i va dir, va, tu te'n vols entrar.
0: Molt bon debut.
6: Sí, de fet, hi ha dades que aquesta nova cúpula dels Mossos ha volgut brandar, que diuen que la criminalitat ha baixat un 7,4% a Catalunya. Yeah. Els primers 6 mesos d'aquest any, el que passa és que hi ha una mica de trampa, perquè el que baixen són els furs i els robatoris. Exacte. Però creixen els homicidis, els tirotejos i els delictes sexuals.
10: I els immigrants, que els
3: provoquen.
6: No, no té res a veure una cosa amb l'altra.
10: Aquestes magnituds.
11: No té res a veure, diu. Vinc a Badalona i ja veuràs si té a veure una cosa.
3: Aneu al centre comercial.
0: Les notícies són tan potents que hem exhaurit el temps.
6: Ja està, fins aquí. Ja n'ampliarem més d'aquí una horeta, va.
0: Gràcies, Pardo.
6: Fins ara, vosaltres.
0: Passant 4 minuts de 2:15 del matí. De seguida parlem de l'augment de preus, que és un altre tema que preocupa.

0: Des de ball, i és una de les novetats de RAC 105. UGL Ultra NT Moving to the Sun, promovent la bona festa. Una cançó que cotitza a l'alça com els preus de les coses, la inflació que ha pujat molt a l'agost i encara ho farà més aquest mes de setembre. Això es nota a tot arreu. Quan vas a posar combustible, a fer benzina, que es diu així en català, quan vas a fer benzina, o quan vas, per exemple, al supermercat, Sergi Ferrer.
1: 4% d'inflació, i això vol dir que us està pujant més cada mes. El que costa omplir el cistell de la compra... que el sou. Això què vol dir? Que cada vegada que aneu al supermercat a omplir el cistell, doncs amb els mateixos diners hi ha menys productes, sí o no,
2: senyor,
1: Gonzalo?
2: Sí, senyor, tens d'onda la raó, Elisenda.
3: No, no es diu Elisenda, es diu Enric.
0: Tira, tira.
1: No, és que és molt difícil.
0: Tira, Sergi, va.
1: Cada vegada que vaig al supermercat jo em trobo el mateix. Gent desesperada davant de les prestatgeries intentant comprar quatre coses de la marca més barata possible per poder anar a casa i menjar alguna cosa.
2: Ara.
1: I és que la gent ho comenta a tot arreu, als supermercats, a les places, als pàrquings, diuen, comprar és un mambo.
0: Ostres! És un tabasso de la factoria Matina Codina.

0: comprar.
1: Ja que has de matinar,
0: fes-ho de bon humor.
2: Si et volta del matí de l'Eulé.
1: Posa el matí a Codina de RAC 105.
0: Amb l'Ernest Codina.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Ocasión Plus.
7: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
8: Ben, ben, ben.
7: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
6: Ocasión Plus.
7: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days.
6: Ben, ben,
7: ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Ben.
9: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
10: Únic? S'escriu amb H o sense H?
11: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
14: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
0: Això és RAC 105.
15: La teva música.
16: Seguim despertant Catalunya en aquest divendres. Costa menys sortir del llit el divendres, I a més, quan saps que aquest diumenge l'Héctor Huguet i la Ramolet, que està aquí, bon dia, Ramolet.
17: Ah, bon dia!
16: Home!
17: Què tal, com esteu?
16: Sereu tots dos a la plaça de Catalunya de Barcelona per gaudir de la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. Serà un matí fantàstic. A més, farà bon temps, ahir la Mònica Osart, així que meravellós per compartir en família, amb energia, bon ambient, sandvitxos bimbos, on infantil i moltes sorpreses. Però tu fes la feina, que ja et veig amb la boca plena allà amb el bimbo tota l'estona.
17: Em dic que jo no vaig a córrer, jo vaig a posar música, que no esperin a veure'm corrents, perquè no corro ni...
16: No, però els corredors, després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cursa inclusiva fantàstica per totes les edats, i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals. Diumenge, aneu a córrer, aneu a celebrar, aneu a compartir amb l'Arnau Moura i l'Héctor Huguet el lloc que és bo a la Bimbo Global Race 2026.
12: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
16: Hi ha una altra cursa que no té res a veure, que consisteix en arribar primer a la feina, tot i que cada matí està molt complicat a la xarxa viària. Com està el trànsit? Ferran Aràndiga, bon dia.
18: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dos accidents actius. El primer, a primera hora del matí, ha estat a la B20 en sentit sud, a l'Hospitalet de Llobregat, que deixa hores d'ara els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de lentitud. El segon accident ha estat a la A2, a Cornellà, que també talla, en aquest cas talla un carril de circulació i provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades en direcció Barcelona. Per altra banda, ja parlaríem de retencions habituals, sobretot al vessant Besòs, amb cues arreu del nus de la Trinitat, i les retencions freqüents també al vessant Vallès, destacant la AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
6: Ja.
3: Sí?
6: És així.
3: De debò?
6: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponent.

0: Escolta, que la Lady Gaga acaba de ser mare, eh? El 9 de juny té 4 mesos la criatura. Ha estat un, diguem-ne, una filla, la Rose Byrne Polanski, que ha nascut per gestació subrogada en un... En, subrogada, no subrogada.
1: Bueno, és el mateix.
0: No, no, en un prestigiós hospital de Los Angeles.
2: Sí, la teníem amb...
0: Pots callar, Marta, quan estic parlant jo?
2: És que parla molt,
0: no, és que m'és igual, mira, que no. Que callis. Que estic parlant jo, hosti.
3: Pues l'hem de fer. I la xarxa de concessionaris Honda...
0: A mi em pots trepitjar, però la Publi no, val? Calla ja.
3: I la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya...
0: Pesadilla.
3: Patrocina aquest espai.
0: No em paguen prou per aguantar tota aquesta gent.
4: La puta calla ja, la Marta, també.
0: Bé, per cert, parlem ara d'una qüestió que afecta la ràdio, els mitjans de comunicació, la censura. Hi ha hagut un fullon increïble entre la nostra ràdio germana gran, RAC1, i TV3. Ens ho explica, en té tots els detalls, l'Arnau Mulet. Bon dia,
5: efectivament,
0: Arnau.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
6: Hola.
5: Doncs mira, resulta que dilluns a la nit la tele pública catalana, TV3, 3CAT, CAT3, no sé exactament com es diu, va emetre una obra de teatre anomenada Dones de Ràdio en Prime Time. És una comèdia escrita per Cristina Clemente i interpretada per Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. En fi, parla evidentment de ràdio.
1: Ell no les coneix, Sara Gunyalón.
5: El nostre company, m'atreviria a dir, si em permeteu, referent Jordi Basté.
7: Què tal? Bon dia, gràcies. Sí.
5: Se la va mirar i va trobar una anomalia. Resulta que van tallar un moment de l'obra on justament s'esmentava la nostra estimada germana gran i líder de les zones, RAC1. Escoltem el tall.
8: L'àudio original.
9: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És RAC1, no sé per què ho amago. És un programa magazín de vespre, on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència.
8: I ara, el mateix fragment, tal i com es va emetre dilluns per TV3.
9: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència.
8: La diferència és una frase de 4 segons, només una. RQ, no sé per què ho amago. Aquesta frase apareix a l'obra original, però... Oh! Va desaparèixer de l'emissió de TV3.
0: És patètic, lamentable, i de molta inseguretat i tenir-la molt petita, fer això, sincerament.
7: Veritat,
0: però
7: ara petita.
0: Escolta, TV3, jo crec que han tomat el mea culpa i fins i tot ha obert una investigació a Arnau Mulet, no?
5: Doncs sí, davant de la polèmica, la direcció de TV3 ha assegurat que no en sabia res i ha anunciat que obrirà una investigació per saber què va passar, que quan tinguin les conclusions es prendran les mesures oportunes.
7: Ostres, sí, però la cosa aquesta ja ha passat. Sí. Al final no tornaran a emetre.
0: S'està produint l'efecte Streisand, que és que tothom en parla, diguem-ne que per voler tapar una cosa ara s'ha fet viral.
1: Això és com si nosaltres no poguéssim dir BAC.
0: Exacte.
5: És exactament el que va dir el Jordi Basté en el segon tall, que va ser el davantal i que ho va acabar d'explicar.
8: En algun despatx, en alguna sala, davant d'una pantalla i amb unes petites tisores, però molt reveladores, va decidir que RAC1 no podia existir durant aquells pocs segons. I és fascinant, perquè pots emetre una obra que parla del càncer, de la por, de la mort, de les famílies, dels secrets i de tot allò que ens costa pronunciar. Però pel que sembla, hi ha dues paraules que resulten massa fortes per la televisió pública de Catalunya. RAC1. La censura, perquè això ho és, fins i tot quan dura només 2 segons, no es mesura pel temps que ocupa, sinó per la mentalitat que revela. I aquí revela una falta de classe extraordinària. RAC1. No sé per què ho amago, diu el text. Nosaltres tampoc no sabem per què ho han amagat. Però gràcies a qui ho va tallar, avui ja ho sap tothom.
0: Han amagat perquè, per por, que la diferència entre RAC1 i Catalunya Ràdio, que és germana de TV3, es faci encara més gran del que ja és.
7: Però aquesta gent no ha superat que jo vaig estar a Catalunya Ràdio, que el Toni Clapés va estar a Catalunya Ràdio, que hem vingut aquí, que hem funcionat, que hem triomfat...
5: Fins i tot l'Alan Lillo va estar a Catalunya Ràdio.
7: L'Alan Lillo també va estar.
0: Sí, tot jo vaig estar aquí.
5: És veritat.
0: Clar, però veient aquestes coses...
5: Tothom en jo
1: vaig passar per davant una vegada.
0: Però veient com actuen davant d'aquestes circumstàncies, les ganes de tornar-hi són poques. 8 minuts i les 8. Gràcies, Arnau Mulet.
5: A vosaltres.
0: Vinga, va, anem a escoltar una cançó boomer.
10: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
0: I l'escoltarem mentre ens mengem una làmina de pernils, la Selva.
10: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
2: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Sí. I sense indigestions, Lillo, perquè avui tocarà ballar, eh?
6: Home, et dic una cosa, Ernest. Avui em guanyaré a tots els boomers i els que no ho són, perquè us porto un Remember molt ballable de 1989. Ostres. Que començava sonant així. De Technotronic, un grup que va revolucionar les pistes amb el Pam Up the Jam.
0: Posarem l'estudi al revés, Lillo.
6: Sí, senyor!

0: ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: Benvinguts a la ràdio matinal que fa més festival. Siga directe, si us heu quedat amb ganes de festa després d'aquesta cançó magnífica de l'Òrbita Electrònica que ens ha proposat avui el Lillo a la cançó Boomer, que sapigueu que arriba una de les millors festes majors que hi ha a casa nostra. Ja és aquí, de fet, Santa Tecla Tarragona 2026.
2: Opa, i tant!
1: I escolta'm que... I anem nosaltres, els Darracs en Siga, amb la Gira 105, el 22 de setembre, amb l'Enric Font, del Ja Tardes, i com a DJs convidats, ni més ni menys que el gran món DJ, la Charlie B. Tot això passarà, succeirà al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit. No hi falteu, apunteu-vos-ho bé. Dimarts 22, Gira 105, una festa brutal. Amb llum, colors, pirotècnia, que no hi falti res. Amb l'ADN RAC 105 per fer embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla Tarragona. No hi falteu! Fem una pausa i tornem de seguida amb moltes més coses brutals al Matina Codina.
2: Que guapo, tio!
1: Endavant, cap al Matadero amb bon rotllo.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
13: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
14: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
16: Doncs jo només sento la carretera.
15: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
17: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
17: Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa!

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: I celebrarem la nit més boja, l'empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu, va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
2: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi Santa Tecla. I amb la Gira 105 serà espectacular.
3: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona.
4: Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
5: El Matina Codina, el feu vosaltres.
6: Ei, bon dia.
7: Bon dia, Matina Codina.
8: Hola, matiner.
9: Bon dia, Matina Codina.
6: Tenia un bon dia.
10: Bon dia, matiner.
11: Bon dia, matinaires.
12: Bon dia, codinaires.
13: Vinga, va, som-hi.
14: Bon dia, matinero.
15: Vinga, va, bon matí.
16: Un petonet.
17: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantideu y de vida. Cantideu y de vida.
5: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi 2.

0: El drama no existeix aquí, RAC 105. Amb els Catarres i aquesta cançó joiosa, gloriosa, engeguem 9 hora 8 i 2 minuts. Una cançó fantàstica, Diumenge sense drama. Per cert, que avui sortim a l'avantguàrdia, eh?
1: Què dius?
2: Què dius, Ernest?
1: Què
0: a la pàgina 20.
3: Oye, Talibó guapo.
0: Ah, no, perdona, perdona. És que sóc miop. És la pàgina 10.
1: La pàgina 10. La 20.
0: No, no ho sé, que hi ha la 20. A la pàgina 10 trobaràs l'anunci de la Mercè de RAC 105 de l'avantguàrdia. Us esperem el 25 de setembre en plena Festa Major de Barcelona. La Mercè a l'Avinguda Maria Cristina, 8:45, entrada lliure amb els Catarres.
1: Home!
0: Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Tràpia Xoc i el Marcos. Que no hi falti ningú perquè serà un autèntic escàndol festivaler.
4: Bon dia.
0: Doncs ja t'ho explicaré després, Clapés, és que està ple d'idiotes i d'ignorants, també.
5: Vinga. Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: Vinga, va! Sigueu tots plegats benvinguts a l'edició d'aquest divendres 18 de setembre. Tots i totes, la gent que teniu fam de cap de setmana, de bona ràdio en directe, aquells que busqueu la distracció en plena retenció de trànsit o busqueu evadir-vos dels vostres problemes. Fins a les 11, Matina Codina, RAC 105, amb gent tan estranya com el Xavi Cazorla. Bon dia, Xavi!
6: Hola!
0: M'has dit bon dia o no?
1: Sí, he dit hola!
0: Que com que parlem tots de cop, a vegades no sento la resposta.
4: Se entiende nada.

0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
1: Que amb una mica de sort podran tenir els mateixos referents amb els que vaig créixer jo, i és que el proper dimecres 23 de setembre s'estrena el Super 3 del 3CAT Capità Tsubasa!
2: Què?
1: Que és el que la nostra joventut era Campeones d'Oliver i Benji, que em sembla que ho feia Telecinco en aquella època.
3: Sí, Telecinco. Sí, sí, tant.
1: Sí? Doncs ara s'estres restrena, perquè a més són dibuixos nous, els han tornat a calcar.
4: És diferent. El camp ja no és rodó.
1: Crec que no, ara és triangular.
5: Sí, escolta'm, a l'Oliver, i això no és broma, va acabar jugant al Barça.
4: Sí, senyor, que es deia Catalunya.
5: Es deia Catalunya.
0: Sí, però sí, però vaig spoiler a fer president.
5: Bueno, ja. Que es fotin els nens.
4: I al Madrid hi acabava el Benji i es deia Castilla, si no recordo malament.
1: Sí?
4: Sí, i aquell que semblava un...
0: Bueno, va, però no són nous capítols.
1: Els han tornat a fer, perquè jo he vist el tràiler, que ara us es porto un tastet, i els dibuixos són nous.
4: Sí,
1: és tot nou.
5: Que guapo!
6: El futbol més espectacular arriba al Super 3. Et desafio a un duel. Ets al·lucinant, oi? Dues grans llegendes. Quina bestiesa! Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi? Oh. Jo em dic Tsubasa Ozori.
0: M'encanta.
6: En un munt de coses increïbles. Capità Tsubasa, Campions. Estrena el 23 de setembre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
0: Pell de gallina.
4: Sí, mira, sí. Veus,
0: aquí sí que estic content de pagar impostos.
4: Sí, senyor. Sí.
7: I Negreira sale o no sale?
0: No sé si sale.
7: Oh, va ser,
8: que digan la verdad. A Catalunya le ayudaba Negreira.
7: Claro, por eso ficharon a l'Oliver, joder.
8: Claro que sí, siempre haciendo trampa.
7: Qué asco.
0: Bueno, doncs escolta'm, dos capítols per acabar un partit. Ja sabeu que triguen molt a travessar el camp.
4: Ui.
0: Bon dia, Sergi Ferrer.
4: Hola.
0: A qui dediquem avui el programa?
4: Els comercials de pisos de Madrid.
1: Ostres.
9: Hi ha

0: Love de Ayuso, diu sí. la cançó. Sí. Perquè resulta, companys, no riguem ara, perquè això són els vostres diners,
1: Correcte.
0: Que ningú es vol quedar l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso, que es va comprar presumptament a través de la Comunitat de Madrid.
1: No,
0: de... Total,
1: no,
0: que era per ella?
1: Presumptament no. Està demostrat que això va pagar a la Comunitat de Madrid.
0: El que no està demostrat, però sí. tothom sap, és que anava a ser un pis per la Ayuso i ells diuen que era per fer reunions allà.
1: Sí, ja han reconegut, però que també era per convidats, gent de la Comunitat de Madrid. La mateixa Ayuso s'hi ha de dormir una nit, pel que sigui.
0: No passa.
1: Que és que no arriba a casa.
0: Ernest, tu estaves buscant pis, no?, fa poc. Pot ser que estiguessis buscant alguna compra per assentar-te allà una miqueta.
1: M'agradaria.
0: 6 milions d'euros val aquest. 6.700.000, perdó, que m'he deixat la calderilla. 6.700.000 euros, que es veu que ningú ha volgut, la subhasta va quedar deserta i ara mateix l'Ajuntament de Madrid no sap què fer amb aquest pis.
1: Qui vol un pis ple de corrupció, no? Que no t'hi caben els mobles.
0: Clar, de dir, ostres, hi havia goteres a l'entrada i corrupció a totes les habitacions. Doncs res, recomano a l'Ayuso que faci servir el Liancontré aquest.
1: Fantàstic. Raro, que ningú l'hagi volgut comprar. No sé si pel preu o per la història que hi ha al darrere.
0: Igual tenen un cadàver a l'armari.
1: Alan Lillo, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com estem?
1: Ahir vam prometre que la Marta de recepció... Bon dia, Marta.
3: Estic molt nerviosa.
1: Bueno, explicaria l'acudit del programa del dia d'avui. No sé si anem per aquí o no.
2: Sí, totalment.
0: Tu què has fet, llavors, Alan, en aquesta transacció?
2: Mira, he escrit, avui per petició popular, 3 punts, Marta Massip.
0: I això ho vas fer ahir?
2: No he posat ni el verb. Avui farà l'acudit. O sigui que tenim la Marta preparada amb el seu acudit.
1: Intentem que sigui una mica més breu que el que vas explicar l'any passat, que va durar una mitja hora.
0: Mira si se't va fer llarg, que va ser fa 2 mesos, i per tu va ser l'any passat.
3: Això són dues persones que es troben pel carrer i no es coneixien de res.
4: Perdona, són d'algun país...
1: Lluís.
4: Tens un anglès, un japonès...
3: Un anglès i un... sud-americà, es pot dir?
0: Sí, però és molt genèric. Marta.
3: Bueno, decideixen preguntar-se coses. Si voleu, podem fer veure que sí que es coneixien, val? No sé què preferiu. Bueno, total. Mira. S'obre el taló...
0: Quin taló?
3: Sempre hi ha un taló. S'obre el taló i estan les dues persones allà parlant. Posem que una es diu Gertrudis i l'altra Armazenda. Però això no és important, eh? No, és veritat. Bueno, està nacionalitzada. Total, que una li diu a l'altra. És igual qui de les dues, que tampoc és important.
4: A veure què diu.
3: I tu a què et dediques? I l'altra persona li diu, jo sóc inventora. Diu, interessant. I què inventes? Dius, doncs mira, això l'altre, eh? Sí, és que clar, és un diàleg i ets anar al dia.
1: Més o menys ja pel context ja es va pillar.
3: Diu, doncs per ara ha inventat la roda, la bombeta i el telèfon.
1: Carai,
4: no fugi.
3: Molt separat en el temps, tot. I l'altre clar ho veu i diu, que n'ets de mentidera, això no cola. I diu, ho veus? M'ho invento tot.
1: S'inventa tot, molt bo.
3: Llavors, com s'inventa les coses, i va dir, sóc inventora, d'inventar coses, sinó d'inventar-me històries.
1: És bastant semàntic, no?
3: Jo no l'he entès.
0: Marta, no has tancat el taló!
3: S'estanca el taló.
1: Menys mal.
3: Hi havia l'Armazenda.
4: A quin país era, al final, la que s'ho inventava tot?
3: Al Senegal.

0: En aquesta vida no hi hem vingut a patir, tu hem vingut a passar un bon matí i una bona estona a RAC 105 en Portugal de Vent i una altra d'aquestes cançons que escollim per despertar-te passant 12 minuts de les 8 d'aquest divendres.
1: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
0: El divendres és un bon moment per posar el retrovisor i veure què ha passat durant tota la setmana.
2: El resum setmanal cridat i rimat.
0: Com si fos un trobador, com si fos un poeta, Sergi Ferrer ho resumeix l'actualitat de la setmana amb un poema... rimat i cridat.
3: No rima nada.
4: Que agobio, llegan los gritos del pesado.
3: Asco. Callao. Cambiar de radio.
4: Callao. Tienes los gritos torcidos.
5: Atenció, atenció, tothom atenció, que l'Illa ha vingut amb gran il·lusió a dir a tots els nens que no fa calor. Ja ve el president i com un tio et porta regal si ets un bon minyó. Que porta encens, que porta carbó, que porta ametlles, panses i turró. No, res d'això, té un regal millor. Porta pels col·legis climatització!
6: Visca!
5: I qui ho pagarà? La Diputació? No, ho pagaràs tu i ho pagaré jo. I quan es farà? Que és ràpid, això. Calcula uns 10 anys sense ventilador.
4: No se entiende nada.
3: Falta de respecte.
5: El Barça necessita un nou.
4: Ara.
5: Julián Álvarez, et pujarem el sou. Haaland, vine, que t'estimem un nou. Lautaro, escolta, la passió ens mou. Però Rafinha es creix i ha dit prou.
3: Prou!
5: I marca quan fa sol i marca quan plou. Un killer de l'àrea, assassí a sou, i Cancelo està boig, i Lamin tot ho cou, i Gabriel Jesús se suma a l'enrenou.
4: Oh.
5: I un tale de mame que està fort com un bou fan que el Barça ara marqui de nou a nou.
4: Oh.
3: Mentira, los de 9-9. Creo que quedaba bien el 7.
0: Ha tornat inspirat el Ferrer, eh?
3: Ha tornat inspirat. Está mintiendo.
5: ¡Hosti!
3: ¿Eh?
5: Quin susto, l'alerta.
4: Sí.
5: Que envia la gent que és experta i si dormies, doncs ara et desperta.
4: Ostres.
5: Del susto la gent queda inerta. Ha plogut al país, missió complerta. Avisa d'una pluja incerta que de moment mai l'encerta. Sistema que a mi em desconcerta.
4: Que bien usas el chat GPT.
5: ¡Ah!
3: Has dicho GPT, hormigacho. Te la ha hecho tu abuela, chat.
5: Mi abuela no está viva.
0: Va.
5: Vigila amb la I assassina. Que igual mentre dorms tambarina. O amb un ganivet de la cuina s'acosta la nit i et fulmina.
3: Oh.
5: El chat GPT dictamina que el món actual ell domina. I ara els que l'han programat els espera la guillotina.
7: Oh.
5: Com de fort un nen plori, que un pare pateixi i una mare senyori, que un vell quedi sol o que una jove s'enamori, que neixi un nadó o que un avi mori, que manqui la pau, que regni el desori, perquè és obligatori deixar ben notori que les benzineres estan cometent un robatori.
3: Oh!
5: Sí, senyor! Dos euros a
3: l'entra. Arrimado en amori con mori, que barato.
4: Sí, que desagradable.
3: Que asco, vomito.
0: Sergi Ferrer, gran poema de resum setmanal. Moltes gràcies.
3: Un quart de nou.
1: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I sopem a les millors taules del món.
12: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
18: i aquest? A què es dedica?
17: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
20: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
22: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
24: Potser aquesta?
23: O bé aquesta? Diumenge sense
24: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
23: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
24: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
23: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
24: Marcos.
23: Els Amics de les Arts.
24: Maria Jaume.
23: Teràpia de Xoc.
24: Com dius?
23: Torna la Mercè de RAC 105.
25: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
26: Estoy aquí con Juan. Defínemelo esto en una palabra.
27: Apocalipsis.
26: És el apocalipsis. El apocalipsis.
28: Què dices?
23: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: cançó molt ambiental, molt sexy, si m'apures.
1: Sí, és verdad.
0: DJ Goja i Jason Derulo de Jabugo. Amb aquesta cançó que es diu Mi Chico, i que a mi m'ha fet pensar en el Xavi Pardo, perquè ell és Mi Chico.
2: Epa!
0: Epa! Sí, jo tinc diversos xicos, tu ets el xico de la informació.
3: Ets així, ets poliamorós.
0: Sí.
3: Carai, escolta, quin bon rotllo que teniu aquí a la ràdio, eh? Aquí a la roca, a faràndula, tothom, tothom, tothom.
2: És el teu cumple, Marc, per molts anys.
3: Què m'estàs dient avui del meu cumple?
4: Per molts anys.
3: Sí, és que...
0: 52, hem dit, no?
2: 52, que sembla que en tinguis 32.
3: És veritat. Posarà el meu trajo que porto avui, o què?
2: Sí, senyor. Preciós.
0: Fica tot arreu. Quina pell que tens, és que ni una arruga.
3: Home,
0: ni una arruga,
3: això ho fa el treballar.
2: Està com Amazon, està al seu prime.
0: No.
4: Sí, sí, no para de treballar.
0: Té un estatus, sí. El Marc Giró, i això es nota per dins i per fora.
2: Gaudeix d'aquests dos anys que et queden de socialisme, que a la que entrin els altres t'empaqueten cap a Kosovo.
3: També és veritat, vinga, aprofitem-ho, vinga, a cobrar de tot arreu.
2: Ole, carinya.
5: Les notícies per Xavi Pardo.
3: Ara, Xavi Pardo, la traïca, ja estem tots.
0: Comencem amb un titular d'impacte. La bogeria del cas Andic arriba amb novetats. De fet, posen el seu fill, el fill del fundador de Mango, de l'Isaac Andic, el Jonathan, entre les cordes amb nous indicis, eh?
4: Sí, els descobreix a l'avantguàrdia. Els Mossos d'Esquadra han descobert que es va interessar Jonathan Andic per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici.
6: Mare de Déu.
4: Era un tractament extrem.
6: Però és fort, això, és que fortíssim. Paro de tu. Bueno, porten unes coses,
4: és molt fort, és molt fort. Era un tractament extrem que la terapeuta de Jonathan Andic volia aplicar no a ell, sinó a un pacient esquizofrènic i que havien de posar en pràctica justament a la ruta de Montserrat, on acabaria morint Isaac Andic. De fet, tot just 13 dies abans de la caiguda del fundador de Mango, la terapeuta li va ensenyar la zona exacta al fill gran dels Andic.
0: Que no sigui una coincidència, també una casualitat.
4: Sí,
0: no?
4: Sí.
0: Per aquesta teràpia després passés això.
4: Potser,
0: no?
4: Sí, sí, que després al cap d'uns dies, doncs, un parell de setmanes anessin a passejar justament per aquesta mateixa ruta i, doncs, es precipités al fundador.
0: Com s'entera de tot la Maica Navarro, eh?
4: Sí.
0: És increïble.
2: Sí.
0: Eh?
2: Fa una bitxa,
0: sap tot,
3: No, és una bitxa.
2: Una bitxa. No, no se li escapa. Oye, no se li escapa una, eh?
4: És una pregunta, sí. No, és com s'entera de tot.
0: Parlant de bitxes, ara parlem d'Isabel Díaz Ayuso, perquè es veu que ningú vol comprar l'àtic que va comprar presumptament. Presumptament o no? Amb diners públics a Chamberí. Ningú el vol, aquest àtic, eh?
4: No, la subhasta ahir va quedar deserta, per tant, no es va presentar cap oferta per comprar l'àtic. Ningú no vol pagar els 6.700.000 euros que costa aquest polèmic àtic que el govern d'Ayuso va comprar, encara no sap ben bé per què, al centre de Madrid.
0: I la policia busca un pres... És que és tot surrealista, avui, eh? La policia busca un pres que ahir va fugir durant una sortida programada.
4: Sí, déu-n'hi-do aquesta notícia. És un pres que complia condemna per assassinat a Mas d'Enric. El pres es va escapolir de la policia al centre comercial de les Gavarres. Havien fet una parada per dinar en un restaurant de menjar ràpid d'aquest centre comercial. Aquest pres va demanar, doncs, vaig al lavabo un moment, ara torno.
2: I després anem al Mediamarkt i un iPhone. Ara.
4: Va anar al lavabo i li van dir, sí, vés. No va tornar, va aprofitar que havia anat a la

0: Vamos per tocar el 2, quan va trobar una porta, una sortida d'emergència, doncs va marxar per allà i ai, no torna, s'ha trigat molt, deu anar de ventre.
1: Molt bé per aquest equip de la policia.
0: No el van trobar. A més, anava sense cap mena de geolocalitzador, sense cap canellera, cap d'aquestes pulseres del turmell.
2: Això és un delicte.
0: Per tant, no el troben, no sé.
2: Això és un delicte.
1: El sentiment de culpa que han de tenir ara aquests policies. Són Mossos d'Esquadra?
0: Això crec que és Mossos d'Esquadra.
3: Com arribes a la comissaria després? Clar, quina cara,
1: no, dius, home, i perdona, un tio que té a l'esquena un delicte d'assassinat que pot reincidir.
0: Ara. De fet, té un capítol de crims.
3: Ara
0: no recordo com se deia. Es deia un capítol que es deia Secrets de Família o alguna cosa així. Aquest pres està condemnat, crec que més de 20 anys de presó per haver assassinat la parella de sa germana. Sí, perquè d'un tret per l'esquena, el jurat popular el va condemnar per assassinat, doncs diguéssim, amb tota la intenció, perquè no volia que sa germana i aquest home, el mort, tinguessin una relació estable. Llavors es va carregar la parella de sa germana.
2: A mi el que em sembla més delicte és demanar-te uns nuggets de pollastre i marxar. I no tornar. I deixar-te'ls
0: calentets
1: sobre la taula. Petit apunt molt ràpid, però Carles Porta, entre el cas Andic i aquesta notícia que acabem de donar...
0: El cas Andic deu preparar una temporada sencera.
4: El Pedro, ja me'n recordo del Pedro.
3: El Pedro, del capítol del crim del ciberamigo, de la sisena temporada.
4: Que ja es vaig dir al principi, recordeu la pistola que serà important més endavant en la investigació.
0: És un capítol que es va emetre aquest mateix any, si no recordo, cap al març.
4: Quedeu-vos amb el detall dels nuggets.
1: Escolta'm, ara. Hem d'anar un moment al Brasil perquè hi ha hagut una persecució de pel·lícula. Sí,
0: no deixem aquests temes escabrosos. La policia perseguia un assassí en sèrie a qui se li atribueixen 16 assassinats. Sí. Doncs bé, quan l'assassí va saber que el perseguien, es va disfressar de dona amb un vestit, una perruca i el detall que a mi em roba el cor, que és que fins i tot duia una criatura de 2 anys que no era seva.
4: Què?
0: I que ni tan sols saben d'on la va treure.
1: La va manllevar, de veritat,
0: Va robar un nen de 2 anys.
1: No era una rossaura.
0: Era una criatura de debò. O sigui, es va vestir de dona, va pillar un nen de 2 anys, no se sap d'on, i tal.
1: Em recorda, la trama és diferent, però la senyoreta d'Upfire,
3: bueno.
1: Del Robin Williams.
0: Si la senyoreta d'Upfire s'hagués carregat 16 persones.
1: Exacte.
5: Fem un minut de silenci, si no importa, pel Robin Williams, que és l'actor que es va treure la vida fa un temps i ens va fer riure moltíssim en pel·lícules com aquesta. Busca-ho al Google.
0: Què vol dir que es va suïcidar? Si aquests eufemismes es va treure la vida.
1: Ho deixem.
0: Doncs,
1: com ha acabat? Va,
0: semblava que se sortiria amb la seva gràcies a aquesta disfressa, però finalment el van identificar gràcies a un tatuatge.
3: Epa.
0: Que no s'havia tapat prou.
2: Que xulo!
0: Fas tot aquest curro, robes un nen, et disfresses, perruca, tal, i després no tapes els tatuatges.
4: La senyora Dufín era graciosa,
2: Sí, senyor.
4: En un moment se quemava los pechos con los fuegos, los fogones, se lo apagava con una olla. Era gracioso.
1: Mireu-la aquest cap.
5: Hombre bicentenario, també.
1: Voleu callar tots, ja? Escolta'm, Pardo, moltes gràcies.
0: A vosaltres, guapo!
1: 3:15, 9:15, després d'escoltar les notícies, sembla que efectivament el món s'acaba, ja ho diu la Miley Cyrus amb aquesta cançó, End of the World. Sembla que hi ha el Matías Prat, jo també, amb aquesta cançó.
5: Ah, molt bé. End of the World.

0: Aire, que arriba segona a la maleïda Miley Cyrus, que avui està d'actualitat, és notícia perquè ha sortit el seu nou disc. Recordem que ara no és Miley Cyrus, s'ha canviat el nom i és a seca, de forma simplificada, Miley.
1: Ah.
0: El disc es diu Bass Persuade. Abans de les 10 del matí el Buscarons segurament ens portarà alguna de les cançons noves que s'amaguen en aquest nou treball discogràfic. I ara el que volem fer al Matina Codina és parlar del Barça, perquè aquesta setmana ha tornat a golejar una arrencada de rècord. Xavi Cazorla i ja suma 28 gols en 6 jornades de Lliga.
2: Sí, senyor.
3: I
2: això hem de sumar als 5 gols que va marcar la Champions, que fa que el Barça en 7 partits porti gairebé 5 gols de mitjana per partit.
3: Molt bé, cabezón.
2: Gràcies, Pessi. En bona part gràcies als 11 gols que ha marcat el Rafinha. Fa que ningú se'n recordi de qui era un tal Julián Álvarez, i encara menys qui era aquell Ferran Torres. Que, per cert, l'altre dia al Camp Nou, uns aficionats del Barça li van dedicar una cançó, no a Ferran Torres, sinó a Rafinha.
0: Escolta, espero que hagin compartit la lletra de xarxes socials perquè seria guapo.
2: I
0: que fessin com les aficions angleses que els dediquen cançons específiques a cadascun dels jugadors. Rafinha, has vingut a no sé què.
1: He vingut al Camp Nou i ja està Rafinha.
3: Però li va votar Montjuïc.
2: Bueno, al final, sí, potser la van fer quan estàvem a Montjuïc.
1: Clar, han de buscar Montjuïc i Camp Nou.
0: Escolta, va, seguim, Cazorla.
2: Sí, i ara com venen 3 setmanes a les que estarem sense jornada de Lliga per la tortura aquesta dels partits de seleccions, nosaltres hem fet una cançó pel Barça, per aquest inici de temporada espectacular, sobretot en el que és marcar gols del Barça, perquè la pugueu cantar i gaudir aquestes 3 setmanes sense Lliga de Futbol.
1: La minya mal, Rafinha, l'autopassada, Rafinha, entre l'any, Rafinha.
4: El Barça ha arrencat la temporada amb trampera, des del Rodri fins al Joan. Els jugadors estan molt

0: Un equip compactat, un gran líder que és Hansi Flick, uns fitxatges que funcionen, sens dubte un Barça il·lusionant que convida a pensar que es pot guanyar tot, com diu la cançó, que ha fet l'equip del matí, acudint a Xavi Cazorla, molta gràcia.
1: A vosaltres!
0: I volem la Champions, eh? Volem la Champions!
2: La tindreu, la tindreu!
0: Home, s'ha de guanyar aquest any a Madrid i el 29 al Camp Nou, eh?
3: Sí. No us preocupeu, jo us la prometo, jo guanyaré la Champions, la portaré, perquè jo soc el millor, soc el futur pilotador i també el futur guanyador de la Champions.
1: És el mi hijo, Dios te bendiga, hijo.
0: Lamin, moltes gràcies.
1: Caliente.
3: A vosaltres, bro.

0: Alex Warren, Cazorla.
1: Warren! ¡Vamos, levántate ya, Warren!
2: És un Warren.
0: Levántate ya, para de moler.
3: Sí, què és això, de Warren? És, no sé, em sona a pel·lícula. Sí. Soldat que no està entrenant i li diuen que entreni.
0: Alex Warren amb A Fever Dream. El Matina Codina és el programa Panarola, perquè quan hi hagi l'apocalipsi quedaran les panaroles i nosaltres seguint aquest estudi. Bon dia, Mònica Usart.
4: Hola, bon dia.
5: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
4: M'he menjat un croissant abans de començar i no és bona idea. L'ansietat m'ha pogut.
6: Bueno, això no, ansietat no, és falta de professionalitat.
4: Ah, sí? Doncs
6: a mi el dia que em vegis menjar un croissanet abans de fer el versió, doncs
2: mira,
6: ja m'ho diràs.
2: Hi ha un periodista de raça que és líder d'audiència a Catalunya.
0: Jordi Basté.
2: I s'ha arribat a menjar a vegades fideuàs amb allioli.
1: M'encanta, he fet el rotet.
0: No, sí. És que el Basté està tan de tornada que fa ràdio sense auriculars.
4: Se li perdona tot.
2: Sí, home, sí.
0: Sense auriculars. Mm.
2: Sense auriculars i esmorzant fa 10 vegades més audiència que nosaltres donant-ho tot.
0: La pregunta és com escolta els talls de veu que tira.
4: No, a vegades veuràs que parla sobre de coses o que sí, que no s'espera.
1: I això, la bufa,
4: està mitja frase perquè ja ha començat abans i
0: això
4: no tenia el micro.
0: Això perquè ho fas?
1: Bueno, és perquè estic sol, vull dir, al final estic sol en el sentit que no tinc competència. Tinc l'Herrera por ahí, a l'Ostrella, no sé on.
3: Sí, senyors, bon dia.
1: Un senyor que no fa gràcia, a l'Ostrell.
0: Pareu bé les dues orelles que teniu, a no ser que sigueu d'Escó, és broma. I escoltem el temps del cap de setmana, Mònica Quintés farà aquest
4: fin de... Sí, doncs mira, pinta bé el temps del cap de setmana, serà un cap de setmana de sol, bandes de núvols prims, algunes boires, però sense pluja, i torna a pujar la temperatura. No ho farà tant com a principis de setmana, però tot i això demà temperatures que al mitjà es mouran entre els 25 i els 30 graus i pugen una mica més de cara a diumenge, i després a principis de la setmana que ve es manté aquesta dinàmica. Però avui de moment pendents d'alguns ruixats, que ara mateix estaven a tocar de la ciutat de Barcelona, sobretot a Poblenou, Ciutat Vella, ja estava caient un bon aiguat, a la resta de la ciutat no, i de fet el gruix d'aquestes pluges es manté sobre el mar, però al matí podria tocar algun altre punt de la costa. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja a la ciutat de Barcelona, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès i també Tarragonès, i a la tarda algun ruixat aïllat entre Girona i Barcelona. I avui les temperatures encara sense grans canvis, entre els 23 i els 27 graus al centre del dia, i ara mateix al voltant dels 20 a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 graus a Lleida, 17 a Girona, 21 a Badalona i 9 a Molló.
1: I tant, anava a dir exactament el mateix.
3: No s'ha dit Molló, també?
1: I m'ho has tret.
0: Mònica, aquests dies és notícia l'alerta de Protecció Civil, aquest so que rebem a vegades...
1: No el posis, eh? No el posis, sisplau.
0: No el poso.
4: No, que la gent s'espanta a casa, pensen que està sonant.
1: Sí, és veritat.
3: Los abueletes se mueren con esto, eh?
0: I el poble ha parlat, sí. No?
4: La gent es queixa.
0: Sí, llavors, Núria Parlon, conseller d'Interior, hi ha pres alguna mesura i... Quina és aquesta mesura?
4: A veure, encara no s'ha pres la mesura, tot i que ella ha dit que és una proposta que tenen, que és el de canviar aquest so en funció de la gravetat de la situació. Ja, és a dir, claro. Una cosa, últimament hem rebut alertes als mòbils amb moltes instruccions diferents. Hi va haver un vespre que vam rebre una alerta per avisar que l'endemà al matí plouria.
3: Això és
4: molt diferent a si tu tens una riuada a sobre i tens 2 minuts per pujar al pis de dalt, si no, doncs pots tenir un problema, no? Aleshores, s'hauria de diferenciar aquesta alerta que vam rebre, per exemple, l'altre dia a la nit tots amb el mec, aquell que estàvem dormint i segurs a casa.
0: Jo proposo que sigui una veu de la Núria que digui: perdona que et molesti, sé que t'estaves adormint,
2: sí.
0: Però ara tirarem una alarma per avisar-te d'una cosa.
4: T'aviso d'això i ja que t'ho digui. Sí, llavors, doncs, aquestes de més magnitud que estem tenint sempre últimament amb les S-Alert, doncs potser anirien més lligades a situacions molt extremes, com si tens poc temps a reaccionar, no? Imagineu-vos la situació de la Dana de València, no?
2: Oi.
4: Si la gent que estava allà hagués rebut una alerta, encara que fos 10 minuts abans d'arribar a la riuada, és que en minuts pot salvar moltes vides.
2: Sí.
4: Si tu envies aquella 10 minuts, doncs la gent surt dels cotxes, se'n va als pisos més alts, no baixen a zones subterrànies i així salves moltes vides. Aquí és on hauria de sonar aquesta alerta més forta, no?
0: Bueno, doncs...
4: Si és informació i és més coneixement d'on plourà i quan serà...
0: Que doncs canviï el sou una mica.
4: Sí, una més informativa.
0: Doncs quan s'implanti ja ens ho explicaràs.
4: Clar que sí, home.
0: Moltes gràcies, Mònica.
4: A vosaltres.
0: Fem una pausa i quan tornem el Lillo ens explicarà què ha passat al Prime Time Televisió d'aquesta nit passada. Ara tornem!
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: REC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
9: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
10: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
14: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
10: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
16: Ja són 100.000.
17: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
16: Instagram,
17: TikTok,
16: Facebook,
17: X,
16: YouTube.
17: I la nostra web.
16: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
17: I tu, què esperes?
16: Som a tot arreu.
17: 100.000.
18: I pujant.
0: Et prometo que tot... Continuo a la ràdio en directe de RAC 105, gairebé 3:45 del matí. Us he d'explicar una cosa, que ara que hem tornat a la rutina, això significa que RAC 105 i Estrella d'Am tornem a unir esforços. I tornem a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial el dimecres 30 de setembre. Coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana. És aquest que sona. Ivan Herzog. Des de l'antiga fàbrica Estrella d'Am, entra a RAC105.cat, omple el formulari si vols venir, escriu la pregunta que li faries... i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà totes les preguntes.
2: Totes?
0: Dimecres 30 de setembre a Raxi, perquè és confidencial.
3: Jo le preguntaria cuándo se tienen que poner las luces de Gálibo, por ejemplo.
6: Sí, buena pregunta,
3: Apúntala, Ené.
0: Doncs, escriu-te.
3: No sé cómo se hace, apúntalo, Ené, en el papel.
0: Escolta'm i així ho sabràs.
19: Iniciar sesión.
3: Callar-se.
0: Amb Raxi en 5 i Estrella d'Am t'apropem i van... Herzog, entra a RAC105.cat i inscriu-te.
20: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Tu vindràs, Ferran, o no?
21: Doncs no ho sé, no ho sé si podré.
0: Aviam, tu digues que sí, sempre.
6: Ja t'ho fem a la ràdio, has de fer veure que sí.
2: Com hem fet nosaltres.
0: Dir, clar que vindré, no m'ho perdo ni de conya.
21: Per suposadíssim, home.
2: Ara.
0: Aquest tio l'han format en el rigor.
6: Exacte.
0: Explicar la veritat, allò que passa, per exemple, ara mateix a la xarxa viària de Catalunya, com estan les retencions, amic?
21: Doncs continuem la jornada amb un accident, el de primera hora del matí a l'A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril i provocant fins a 7,5 km de retencions. Més enllà d'aquesta incidència tenim també força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes cues que ja comencen al nus de la Trinitat. Per últim, al Vallès destacaríem l'A7, que continua amb retencions en direcció a Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
20: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: reivindicant l'amor, però també la vida tranquil·la a aquesta hora del matí, perquè no tot ha de ser excitació. Tenim aquí la Olivia Dean amb So Easy to Fall in Love. Una cançó que no sé si esteu d'acord, companys, però per mi fa olor de cafè.
1: Oh,
2: sí,
1: fa olor
2: sí,
1: de
2: senyor.
1: Cafè. Sí, sí, sí.
2: Però de cafè un cap de setmana, que no t'has llevat d'hora.
0: Ha semblat l'anunci aquell d'Ivax. De què fa olor aquesta cançó? De què fan olor els núvols?
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: De què fa olor, Alan Lillo? Doncs en expert de televisió.
4: Sí, senyor, sí, senyor. Escolta, mira la sintonia. Mira.
0: 1, 2, 3,
4: para, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa. I és que ha tornat la PM a TV3, nois, ha tornat la PM i ho ha fet per 23a temporada consecutiva. Ni més ni menys.
0: Felicitats a tot l'equip de l'APM, en especial a la Mireia Giró, que és la realitzadora d'exteriors, que és amiga i ex-col·laboradora d'aquest programa, i que hi va fer 48 anys.
2: Home, Mireia, vaig escriure ara mateix. Sí. Va ser ahir, segur?
0: Sí, sí.
2: Merda.
4: 100%. Ah, ja, tot això que és la meva germana, vull dir que...
2: Sí, però és molt més que la teva germana, és una grandíssima professional.
4: Va, vale, deixeu-me. Ahir va tornar l'APM i es van fer ressò d'un tall dels matins de TV3, sí, on Adriana Oltra entrevistava el conseller Albert Dalmau. Sí. I arran de que Oasis venien a Barcelona i tal, li van dir, escolti, m'imagino, conseller, que anirà al concert d'Oasis, no? I atenció a la sorprenent resposta que va donar el conseller.
5: No sé si el conseller Dalmau ja té pensat anar el 10 o 11 de juliol o tots dos dies al concert d'Oasis. Bon dia.
6: A veure, és que ara començaré fatal, perquè a mi no m'agrada especialment, vaig anar al concert d'Aitana, però...
4: Ay, qué fuerte, ¿verdad?
0: Sí, aquesta cosa de l'estereotip, no? Sembla que un home de la seva edat no pugui anar a veure Aitana.
2: Ara mateix Aitana.
7: Sí, home, però triar abans l'Aitana que Oasis.
0: Però si a Oasis encara no han vingut. Que...
8: Tot el dia amb l'Aitana posada.
0: Sí, el socialista sou d'Aitana, us agrada
8: molt Aitana. Ens agrada molt l'Aitana, representa els valors del socialisme.
2: Ah, sí? Quins són?
8: La superestrella. Jo també sóc una superestrella i tots som superestrelles. Va, a més, parla en castellà i de tant en tant parla una mica en català i tothom diu, ha parlat en català.
0: Sí, molt bé. És veritat que l'Aitana va dir que l'estava desaprenent, el català, i que havia de practicar amb les seves amigues per dir bona nit.
7: Home, veient alguns concerts d'Aitana, no m'estranya que hi hagi alguns homes d'aquest tipus que els hi agradi anar a veure...
2: No diguis això.
7: L'artista sobre l'escenari.
2: Que bèstia.
0: Més coses que vas veure ahir a l'APM de TV3.
4: Doncs mira, el Joel Díaz li va fer l'entrevista sorpresa aquella que no sap qui vindrà, el Jaume Creixell.
2: Home, que gran el Jaume.
4: El mite exentrenador de futbol, que ja té una certa edat.
0: Sí, el de... I si no és veritat, me la talli i em faig bonxar.
4: Exacte, exacte. Sí, sí, li van fer un test ràpid de preguntes i amb molt bones respostes del Tigre Creixell.
9: El millor president de la història del Barça.
10: El Núñez.
9: El Núñez?
10: És motiu de cessa.
9: El jugador que per tu ha estat el teu preferit de la història del Barça.
10: Messi. Quan dic Messi,
9: sí,
10: ens hem de posar drets.
9: Sí.
10: Ara ens assentem.
9: Un artista musical que no pugui faltar...
10: El Julio Iglesias.
9: El Julio Iglesias, un animal que et representi. Quin és l'animal?
10: El tigre.
9: El tigre!
10: Messi!
11: Hola, Joan, què tal?
10: Que en queden 3 telediarios. Buido Champions. Entesos de papers.
0: Escolta, jo sóc Hansi Flick, jo sóc Hansi Flick i poso aquest tall al Creixell abans de sortir, en els partits de Champions, és a dir, ho hem de fer per ell.
2: Ara.
0: Ho hem de fer pel Creixell.
7: Bé, doncs el posarem tots a les pantalles del nou estadi quan estiguin ja muntades.
12: Sí, han de venir les pantalles.
7: Encara no han vingut.
12: No se tenen de portar. Vale, vamos a poner una tele de plasma,
7: sí,
12: de 32 pulgadas en
2: molt
12: el marcador.
2: Petita, no,
12: pues que s'ho expliqui la gent. He visto esto y se vagin haciendo el juego del telèfon.
2: 32 pulgadas, la tinc jo a casa meva. Ja,
12: és petita.
0: No voy a espavila amb les obres.
12: Sí, sí, estamos.
4: Sí, va molt lent, el Camp Nou.
12: Ja està acabant quasi, 2039.
0: Sí. Lillo, canviem de canal, anem a Antena 3 ara,
4: Sí, acabem amb I ara són soles, que normalment, ja sabeu que és un programa on tracten temes morbosos i desagradables, però no sempre, de vegades també se n'enriuen de la gent. És el cas de la senyora que vam convidar perquè es veu que té un riure contagiós, un riure d'aquests que...
0: Sí, ells
4: peculiars.
0: Les Sansoles ho van vendre en el programa com la senyora amb el riure més contagiós d'Espanya.
4: Sí,
0: a veure si estem d'acord. No.
4: Anem a escoltar-ho.
13: ¿Cuántas veces se ríe el día?
14: Pues no sé, ara no me sale, fíjate. Ahora sí.
15: En fin, Sacra, ríase un poquito, mujer, que si no la despido.
14: Ay, que estoy contratada.
2: Oh,
10: ¿pero qué te pasa?
0: Es un globus desinflanse.
1: Es muy fuerte, me encanta, porque yo a veces también río así, ¿verdad? En este programa, muchas veces, cuando hablo con Bisbal, por ejemplo, que es mi...
12: Que no me hable, que no te me dirija.
0: No, però us heu fixat amb el comentari de la Sonsoles, de dir, però ríete,
4: sí,
0: si no te despido, en plan, t'he portat aquí perquè riguis.
4: Clar.
0: Però és que,
2: baila.
0: Sonsoles, que no fas gràcia, que fas fàstic.
2: Ara, que ets un tipus de contingut d'una... Això d'una senyora que vagi un programa a tele i només per riure, no, a mi no em fa gràcia.
12: No?
2: No, no ho entenc. No,
1: a veure,
2: no,
1: riu una mica.
2: Riu. Vinga, Mainat, a veure si toca la panxolina. A veure. Ai, vine aquí, vine aquí. M'has tocat l'entrecuix, ara, vigila. Perdona.
1: Vas deixar de riure només una vegada quan el cas de la teva exdona... Que...
2: Van fotre el sucre. Sí.
0: Però també reies, eh?
2: Sí, una mica li feia gràcia.
0: No, ho deixaré aquí, Lillo, moltes gràcies. No és mala idea, però, de convocar aquí, en aquesta taula del Matina Codinar 105, la gent amb el riure més contagiós de Catalunya.
2: Oh, sí. Fem-ho, i que portin esmorzar.
0: Tens un...
1: Exacte.
0: Tens un... És a dir, tens un riure contagiós? 608-717-141.
2: Vale.
0: 608-717-141. Creus que el teu riure s'encomana? Que és singular, la gent ho diu? Digue'ns-ho. 608-717-141, com tu, Lluís.
13: Efectivament! Visca el bàsquet!
16: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: beneficis d'aquesta cançó entren per l'orella i es nota per tot el cos, eh? Com el Bífidus, tu. La Dua Lipa que ens flipa. Em preocupa molt que aquesta dona vulgui reinventar-se, perquè tal com està ens encanta.
1: Sí.
0: Estem d'acord o no?
1: No tocar-ho, eh?
0: No toqui res, no toqui res, Dua, no toqui res, no toqui res. Un minut i mig i les 9 del matí, després del Levitating, us convido els dies 19 i 20 de setembre al Parc Vallparadís de Terrassa, la setena edició del Vegan Fest. No hi falteu, no hi falteu, no hi falteu. És el festival vegà a l'aire lliure més gran d'Europa i trobareu concerts...

0: Diu vegan amb alta, eh?
1: Aix.
2: Ai, no, clau, eh? No.
0: No, és veganfest.cat. Ara tornem.
3: Matina Codina. Només a RAC 105.
4: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
5: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
6: La veritat és que va sobre rodes.
5: Tan content estàs?
6: Això també.
5: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
7: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
10: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
11: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
10: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat d'origen a Espanya a un preu imbatible de 5,89 euros al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
4: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
15: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
16: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
17: Ei, jo també em mor de ganes de que

0: fantàstica, aquesta veu que diu Told to you, let me told to you. Una cançó fantàstica per un divendres. Jo ja metré la samarreta, tu, vinga, a la pista de ball. La casa és gran. Estem trucant la Laura.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
2: No l'agafi, direm que la Laura no està.
0: Hi ha la Laura per aquí?
3: Ah, sí, espera, és que just he sortit de casa. La podeu trucar al seu número?
4: No, para, que no, estàs en directe, no ho diguis.
0: Aquest telèfon que hem trucat és el teu?
3: Sí. I perquè la bateria estava amb ella, però he sortit de casa. Però almenys he posat un altre telèfon.
0: Una cosa, tenim dos telèfons o no?
4: No, però el que farem ara és desponxar la trucada. Tu ens dius fora d'antena el número de la Laura i ho tornem a intentar, vale?
0: Val, un segon, eh?
3: Espera.
0: Vinga. Mentrestant, explicaré que aquesta és la trucada de llet nostra. Què vol dir això?
4: Que la lechita. Estimat?
0: No, Santiago. La lechita no.
4: Bueno, la
0: leche. Llet nostra, llet de vaca.
4: Una de leche, però
0: és que
4: la vida.
0: No, però és que no, que en cap cas el nostre client vol que diguem lechita. Què?
3: Vale.
0: Va, ja tenim el telèfon. Sí. 30 litres de llet desnatada, diversos packs de potets, de làctics de llet nostra i també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culles de ceràmica. Serà una sorpresa per a la Laura, que està escoltant la ràdio, que la truquem. Sentir la veu del seu nòvio, aquí, en directe. 36 anys. Ara que en tinc 40, penso que és jove.
4: Qui els agafés, uns bons 36?
0: En canvi, quan tenia 15, deia, mira, una senyora de 36.
2: Em van dir senyor.
0: Ara no ens l'agafarà la Laura, i veuràs tu la pèrdua de temps que haurà suposat tot això.
5: Has dit que escoltava la ràdio, però no, precisament la seva parella ha dit que no, que acabava de marxar de casa, la qual no, de tal manera que no sap...
0: I és incompatible marxar de casa i escoltar la ràdio? Pregunto, Toni.
5: Si no portes auriculars, normalment...
0: Però no ho sabem.
6: Laura no està,
0: ja
6: Laura
0: està.
6: Se fue.
0: Doncs vinga, obrim línies al 902-47-705, 902-47-705. Diguem-ne que hem habilitat aquesta línia, l'hem alliberat perquè truquis i entris tu, estimat oient. Sí, tu, això que fa la ràdio, tu. Tu, gira, tu. Sí, tu, sí. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
7: Marta.
0: Tens un telèfon que s'atura com, no sé, com una altaveu nuclear, eh?
4: Sí.
7: Que estàs, perdó.
0: Que estàs amb... Estàs amb el Bluetooth, l'altaveu. Anirem ràpid. Marta, des d'on truques? Des d'on truques?
7: Des de Castelldefels.
0: Mira,
4: és que ens han tret una antena a Castelldefels, i no és broma, i hem perdut cobertura a tots els clients dels que anaven amb la selecció. No vull dir la marca.
7: Bé,
0: d'aquí temps. El Sergi sempre diu que no el reconeixen mai per Castelldefels, i tenim oients a Castelldefels.
4: Sí,
0: no,
4: hi ha algú.
7: Sí.
0: Tu saps quina cara fa el Sergi Ferrer?
7: Sí.
6: ¿Has visto el pene torcido?
0: Sí.
4: Que me lo escondo por la calle.
2: Es el que se parece a David Broncano.
6: El feo, como si lo hubiera atropellado un camión.
2: Parece un
0: búho. Saluda al que li anirà bé per l'autoestima, si el veus pel carrer. Us heu trobat mai al supermercat o no? Amb el Sergi, Marta.
7: Jo només treballo allà.
4: Però on?
7: Al cap del castell.
4: Ah, al cap del castell. Jo he anat moltes vegades quan necessito anar al cap del castell.
0: Però què és això?
4: Al centre ambulatori.
0: Molt bé. Perfecte. Laura, l'entrevista ja va acabant. Només vull saber, perquè soc tafaner, quins plans tens pel cap de setmana i entres ja al sorteig de llet nostra.
7: Doncs tinc exposicions, així que estudia molt i poca cosa més.
0: Planazo, eh?
4: Molts ànims.
0: Planazo.
7: Sí? Gràcies.
0: Però si avui ho fa tot el ChatGPT, no sé per què estudieu. Una abraçada. Laura, felicitats pel programa i gràcies per escoltar-nos.
7: Felicitats pel programa.
0: Adéu, gràcies. Te la dono, Lillo?
4: Sí.
0: S'ha de ser agraït a la vida, perquè amb tantes opcions que tens al matí, o sigui, parlo d'estacions radiofòniques, però també podcast, pots posar música, pots fer el que enroti, o sigui... Gràcies a tots i cadascun de vosaltres que escolteu al matí la cotina de RAC 105, i deixem aprofitar la vinentesa per dir, si us truquen, perquè ara estem en època d'enquestes d'hàbits de consum radiofònic, d'audiències. Si us truquen, és una enquesta de medios, de no sé què, de tal, segurament parlen en castellà, no m'han trucat mai. Aguanteu 10 minutets i digueu RAC 105, que això a nosaltres ens salva la vida.
4: Sí.
0: Seguim.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Aquesta és la versió que ha fet David Guetta d'un clàssic, que és aquest.
1: Esta la hicieron los Morancos también, la parodia, ¿verdad?
2: Ahora sí, son los Morancos, mira.
1: Muy bueno, claro.
2: Los Morancos y el Leo Harlem.
0: Ahora entiendo por qué, mira, los Morancos no me agradan.
2: Hay uno que el grande, el harto de los Morancos, que es que parece joven es el viejo, y el bajo gordo es el joven, es curioso cuando lo veis.
1: Trinidí, ¿verdad?
3: No diguis Trinidí, por favor.
0: És un quart de deu del matí, després d'aquesta sortida de guió gens oportuna. Sergi Ferrer, ara expliquem una història viral, emotiva, sentimental, que ha donat la volta al món.
3: És una història de superació.
0: Sí.
3: Coneixerem el Billy Ray Harris, no, que és un... No, clar. És una persona indigent, una persona sense sostre, que vivia als Estats Units. Mm. I la seva vida era, bueno, sobreviure, posar una tassa davant d'on estava assegut, intentar viure de l'almoina de les persones, dels vianants que anaven passant.
4: Fes-li una forta abraçada a aquest senyor, aquest bon home que s'estava guanyant la vida com molt bé podia.
3: De part teva. Doncs un dia, una dona que va venir a posar-li unes monedes sortint d'un Starbucks,
0: sí, sí,
3: suposo, va fer un gest amb la mà i va fer que una moneda quedés enganxada amb un anell que tenia la senyora. Aquest anell va caure davant del Billy.
1: Què dius?
3: La senyora va marxar sense adonar-se que havia perdut un anell.
2: Ostres.
3: I l'anell va quedar brillant, amb golafreria, amb luxúria, davant del nostre protagonista.
2: Ostres, Billy.
3: Resulta que el Billy agafa l'anell i diu... El diablo.
1: Clar. Que menys, no?
3: Clar. Què faig?
0: Sí, estic enganxat en aquesta història.
3: Què faig?
0: Ja, va.
3: Em quedo l'anell. Sí. Intento revendre-la a una casa d'empenyos d'aquells dos que criden a Discovery,
0: sí,
3: Max.
0: Sí.
3: I intento treure'm un sobresou i prosperar la vida. O faig el que em van ensenyar a casa, que és seguir el camí de l'honradesa.
0: Sí, va ensenyar el camí de l'honradesa, però va acabar demanant el moll al carrer. Vull dir que,
3: bueno,
0: una vegada... Sí, hòstia, perdoneu, però els cabrons són els que acaben triomfant.
1: Sí, el tren passa una vegada, sí.
0: Digues.
3: Xuxu. Resulta que el Billy va preguntar por ahí i li van dir: Billy, això són 4.000 pavorruquens d'anell,
1: Ostres.
3: No s'hi posa per poc, la senyora. I el Billy, davant de la dicotomia de vendre'l o no, va mirar cap al cel i va aparèixer en un núvol la forma del pare del Simba, que li va dir: Billy!
0: Això t'ho estàs inventant.
3: Billy!
2: Calleu!
3: Fes el que ell hagués volgut.
1: Claro, con la voz de Constantino Romero, ¿verdad?
3: Exacte. Va dir: Simba, haz lo que tú creas.
1: Con el anillito.
3: A mí no me líes, coño, soy un león. Total, que la senyora va tornar...
2: La història.
3: La senyora va tornar el dia següent i li va dir: Excuse me, has trobat per casualitat? I el Billy va aixecar la mirada.
0: I va dir: El anillo es mío.
3: El mi tesoro. I va dir: Saps què? Saps què em va dir el núvol? Té. Aquí tens l'anell.
0: No! Molt bé, Billy.
3: Te'l torno.
2: Molt bé, Billy.
1: Grande, Billy.
2: Grande.
3: Aquesta història va encongir el cor de la senyora que havia perdut l'anell i va obrir una... Bueno, va explicar la història del Billy i va obrir una mena de pàgina per recaptar fons per ajudar-lo a sortir dels carrers.
0: Una mena de crowdfunding per pobres, no?
3: Exacte. També conegut com a crowdfunding. Perquè s'està fent un crowdfunding.
0: Bueno, per indigents, volia dir.
1: Somos jóvenes, vale.
3: Aquest anell de $4.000 i el gest de bona voluntat del Billy, sí, es van traduir en una recaptació...
2: És molt maca la cançó que has posat.
0: Va, calla.
3: De $190.000 per al Billy.
2: Joder.
3: Billy, el pobre.
2: Bravo, Billy. Billy. Un paté algo bonito.
0: Si ho va jugar tot a la borsa, ho ha perdut ja.
3: Billy el pobre.
1: S'ho ha gastat amb vi.
0: Sí.
3: Però és que hi ha un últim gir a la història.
2: L'Adam,
3: Adam.
1: No.
3: Adam.
0: Va, anem al gir,
3: No, hi ha un últim gir encara més maco, que és que la seva història va arribar a la televisió i gràcies a això, un dia una tia estava mirant la tele i va dir: aquest tio d'aquí, el Billy el pobre aquest, és... S'assembla molt al meu germà. Jo pensava que havia mort producte de les drogues.
2: Home, no.
3: I es va retrobar amb la germana.
2: Oh,
3: sí, senyor. I va dir: ara sí que m'interessa ser amic del
0: el
3: meu
0: karma.
3: Germà, que té 190.000 euros.
0: El karma, clar que sí.
1: Però mentida, ara està forrat de bitllets.
0: De Billy.
3: Ah, de Billy.
1: Els valors.
3: Ho deixem ben amunt,
0: sí,
3: eh?
0: Prou. Molt bé, Sergi, m'agrada molt aquesta història, veritat, eh?
3: Gràcies.
0: Vinga. A més, crec que ha sigut entretinguda. A més, hi ha una moralina.
3: Sí.
0: Una cosa que la gent, la nostra gent, sigui llesta i aguantes.
3: Jo volia també agrair als personatges del programa que m'han facilitat molt la feina.

0: L'hem escoltat fins a avorrir-la, pràcticament, aquesta cançó del Joan de Bosà i el Mama Duixa, que es diu Julieta, l'has posat a la samarreta. No és així, es diu Papi, posa-la al disc.
1: Clar, i tant.
0: Però al final el que recordes és Julieta.
1: I al final de la cançó el Joan diu: Valentina, porta'm a l'ukelele.
2: Què et fa tanta gràcia?
3: Molta gràcia.
1: És una situació domèstica.
0: A veure...
1: Sabeu que faré un llibre, ara?
2: Sí, sí, Albert, sí.
1: Publicaré un llibre.
0: Una novel·la, sí. No?
1: La gent no ho sap.
0: Em sembla que...
2: Es dirà què dirà la gent.
1: Què dirà la gent?
0: A mi em van dir que tenia a veure amb la història, no sé, alguna cosa amb el teu pare, etc.
1: Bueno, mira, la meva història familiar, ja ho explicarem.
2: És un dietari sobre la memòria familiar i la història d'una generació marcada pel franquisme.
1: Bueno, doncs escriu-lo tu, si tant saps.
2: Ara, ara. Bueno, però és que jo he trobat la informació molt més ràpid que tu.
0: Un moment.
2: Tens mil anys.
0: Ja tenim aquí la Mònica Osar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Encara queda una pausa i una cançó, però de seguida farem temps a la carta.
4: Perfecte.
0: Perquè
4: envieu consultes.
0: Sí, ens agrada cuidar els oients.
4: Clar.
0: Saps? És un servei que oferim.
2: Sí.
4: Sempre.
0: Individualitzat.
2: Ara.
0: Podeu enviar consultes sobre el temps que farà el cap de setmana on vosaltres vulgueu.
2: Això, un gest molt altruista de la Mònica, perquè ara últimament no fan més que insultar els meteoròlegs pel tema de les alertes i tot això, i ella, lluny de respondre als haters, el que fa és dir-te el temps a la carta.
5: Ara. Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Francesc, tu pots col·laborar també, si vols,
1: resolent
0: alguns d'aquests dubtes.
1: Envieu els dubtes, si voleu, doncs, saber el temps que farà allà on aneu al cap de setmana. Notes de veu, 608-7171-4.
2: Quants sets hem de posar?
1: Bon dia.
0: Temps a la carta, de seguida al Matina Codina. Envia el teu missatge.
5: Matina Codina. Només a RAC 105.
6: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
7: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.
11: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Hola, sóc la Iaiza. Vaig superar un limfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal hi som. Moltes gràcies.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
18: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini deuets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
19: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
4: I tu quina ràdio escoltes?
19: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
5: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: 105, l'autovia radiofònica per la qual circulen les millors cançons, entre les quals hi ha aquesta que necessitaves a aquesta hora del matí. Una mica de nostàlgia sempre va bé. Fa anys que la tenim fitxada, la queixa, amb aquesta i alguna altra cançó. TikTok ha sonat al matí, a Codina, per arribar en punt a 2:15 d'aquest divendres fa les tendres, 18 de setembre. Temps a la carta, bon dia, Mònica Usà.
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Hola, Mònica.
1: Com estem?
0: Bé, m'agrada que et posis al servei de l'audiència per respondre a les seves consultes sobre el temps del cap de setmana, els seus destins, els seus plans. Comencem ja amb les primeres consultes. N'hi havia una que era un text, no, Cazorla?
3: Sí.
0: Vols llegir-la tu o no?
3: Sí, te'l llegeixo. Endavant. Ens deien, hola, sóc l'Anna, volia saber el temps pel cap de setmana a Saragossa, marxo de fin de gastronòmico-cultural.
1: Doncs mira, Saragossa tindrà un cap de setmana esplèndid i radiant. Sí que agafi jaqueta per les nits, que la temperatura baixarà fins uns 14 a 15 graus, i de dia farà calor. En farà més diumenge, per exemple, que arribaran als 30-31, i no tant divendres o dissabte, que es quedaran al voltant dels 29. Però tot i això, caloret al migdia, i en canvi de nit fresca.
4: Molt bé.
0: Anem a un àudio. Bon dia.
5: Bon dia, Catalunya. Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
5: Què anava a dir? Aviam. Una pregunta per la Mònica.
0: Sí, endavant.
5: Aquest diumenge, que a Lladó fem la fira del formatge, quin temps tindrem?
0: Val, estaria bé que ens diguessis on és la fira del formatge, per saber el temps.
3: A Lladó, ho hem mirat, i l'única fira del formatge d'aquest cap de setmana es fa a Lladó, a l'Empordà.
0: Comarca del què?
1: De l'Empordà.
0: Molt bé. Endavant.
1: Sí. De moment pinta bé, també farà sol, fresquet a la nit, i al migdia també cada cop farà més calor. Diumenge serà un dia no de ple estiu i amb calor intensa com la que vam tenir principis de setmana, però sí que amb caloreta, i encara podria bufar demà una mica la tramuntana, però de cara a diumenge afluixa.
6: Sabeu quin és el formatge que insulta més a la gent? El formatge groller.
3: Aquest m'ha fet gràcia. Dóna-li records a l'Eugenio.
0: Més comunicacions. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Mònica, com esteu?
3: Hola.
7: Volia saber quin temps farà aquest cap de setmana a Caldetes, que ens anem un grup d'amigues a passar el finde sense marit i sense nens.
0: Passa ubicació.
7: Sí, sol. I podem anar a la platja a banyar-nos. Com ho veus?
1: Mònica. A veure,
8: Caldetes,
1: farà sol?
8: Te puede bañar.
3: No.
1: Venga, Farà sol el cap de setmana, per tant, pinta molt bé. Es podran banyar al mar? Mira, la temperatura estarà al voltant dels 25-26, la temperatura ambient. Si tenen ganes, endavant, el mar encara està calentet. Vull dir que si fos el mes d'abril, els diria, ostres, el mar està fred, però ara encara està calent, per tant, que aprofitin.
3: Que es banyin amb boles.
0: L'aigua fresca i salada va bé per la circulació, per la pell, va bé per tot, va bé per tot.
3: I pel tobillo hinchao.
8: A l'hivern, fins i tot, també és recomanable doncs fer-se una capbussada de salut, Mònica, i banyar-se a la platja.
1: M'agafa fred només de pensar-hi.
0: Escolta, la Mercedes dius que pels turmells inflats hi va,
3: Sí, la Mercedes tiene unos tobillos que, bueno, parece un delfín, eso, de verdad te digo.
8: Ho té tot, la Mercedes.
3: Tiene dos delfines ahí abajo y le va muy bien.
0: A ver, quin dia la portes, aquí, el programa, Mercedes.
3: Yo se la traeré un día, ¿ves? Ya que la conozcáis ustedes.
0: Més missatges.
9: Hola, bon dia.
3: Hola.
9: A veure, una pregunta per la Mònica. Quin temps farà aquest cap de setmana a la Garrotxa? Concretament per Olot, Santa Pau i tal. Que anem a passar un cap de setmana tota la família. Vinga, merci.
1: Doncs necessitaran jaqueta pels vespres, pels matins. La mínima primera hora estarà al voltant dels 12 graus, per tant farà fred, fins i tot amb alguna boira matinal, i després s'aclarirà i bona part de la jornada amb sol i temperatures màximes d'uns 25-26 graus.
0: Hi ha molts missatges. Hola.
10: Hola, bon dia. A veure, jo volia saber el temps que farà aquest diumenge a Núria, perquè el meu fill fa l'olla de Núria i l'anirem a veure, i suposo que a primera hora m'hauré d'abrigar molt, i després al migdia no sé quina temperatura farà.
0: Molt bé.
10: Em podeu dir, Mònica, em pots dir una mica quin temps farà? Moltes gràcies.
0: Té un nano esportiu, l'olla de Núria és una prova esportiva que no és fàcil,
3: Doncs estinguis la olla.
0: I molt bé, aquestes famílies que van donar suport a la gent que va fer curses i aquestes coses, que jo vaig ser família política perquè tenia una parella que era molt esportista i ho agraïen molt.
1: Sí, home, dona un xute d'energia en aquell moment quan els veus. Doncs mira, de moment pinta que farà sol, per tant per la pluja no hauran de patir ni tempestes ni res, però sí que farà fred, ella ho comentava, 6 graus a primera hora. Per tant, fred de ple hivern, i al migdia 15-16 a tot estirar.
8: Carai, que ideal per agafar un refredat, Mònica.
1: Si vols
0: tornar. Se't posen els mugrons com dia abans.
11: Hola, bon dia. Voldria saber, si és possible, quin temps farà el dissabte al Pallars Sobirà. Exactament, a la població de Sort. Tenim Bodorrio, i és superimportant saber més o menys a què ens hem d'atendre, per si ens hem de posar jaqueta, chubasquero, o anirem amb tirants.
0: Visca els nuvis!
11: El que està clar és que ho celebrarem a tope. Bueno, felicitats pel programa.
3: Espera, Mònica, que no acaba.
1: És que fa moltes preguntes i volia anar responent. De moment, cangur, capelina, no? Per aigua, no? I pel que fa a la roba, jo sí que li diria que agafin una jaqueta. Si al migdia estan al sol i volen lluir tirants, perquè suposo que depèn a vegades quan t'has comprat el vestit, no penses que serà d'una manera o d'una altra endavant, però que portin un xal, assegura una jaqueta.
3: Molt bé, el
0: xal. Sí. Una bufanda del Barça.
1: Sí, també.
2: Una pavela. Ara es portaven les paveles.
1: Pel sol,
2: aquest
1: dia.
0: Ara que ha sortit el tema de casaments, jo demà vaig a punxar un casament a Figueres, de la Sara i l'Albert, que tindrem tramuntana bon temps.
1: També pot bufar una mica la tramuntana, però no en excés.
3: Posa't un xal també, Ernest.
1: Al cap. I sol, farà sol.
0: No, posaré trajo.
4: Però si pel que et dura posat el trajo quan vas a punxar un casament, gamberro, bandido,
0: s'ha dit que hi haurà alguna soltera.
3: Pot tenir la mesa de la soltera, que la boda sempre és locura.
0: No, nosaltres seurem a l'estaf, a la taula de l'estaf.
4: Amb els cambrers.
0: Amb el fotògraf, amb el càmera.
3: Con los niños, ¿no? O sea, estarán comiendo filete y a ti te darán escalopa.
0: Per cert, el cap de continguts, atenció, consulta especial, que arriba des dels despatxos de direcció, Xavi Pérez, pregunta... El temps de diumenge a Badalona.
1: Farà sol, també, diumenge a Badalona, i la temperatura al migdia d'uns 27 graus. Per tant, caloreta, però sense morir de calor, com moríem el cap de setmana passat.
4: Digue-li al jefe que un altre cap de setmana reservi amb més temps, que per anar a Badalona que no cal que es mogui de casa.
12: Escolta, desgraciat, tens alguna cosa a dir de Badalona?
4: Doncs en tinc moltes, no per sapiguem, començar pel seu alcalde.
12: Escolta, a l'alcalde de tothom, el que tothom vota. Em vota
4: baixi,
12: fins i tot
4: la
12: gent d'esquerres m'està votant.
4: Que no s'escolta, que és moral.
12: I tenim un arbre de Nadal, que te
1: Tinc una última consulta.
13: Hola, Mònica, bon dia i companyia. Voldríem saber quin temps farà el dissabte, demà, a Sant Pere Pescador. Demà tenim una reunió amb amics. I, bueno, som l'Olga i el Blai i voldríem saber això. Quin temps farà? Si podem fer una paella a l'aire lliure. Petó a tots.
1: Una paella, que bé, Vindria de gust ara una paella.
0: Sí.
1: O una fideuà.
4: Paella.
1: Quan fem, negre.
4: Quan fem una paella als membres d'aquest equip?
1: Com voleu fer una paella?
0: Podem contestar la consulta.
1: Sí,
4: és igual, la paella de Sant Pere Pescador.
1: Farà sol i temperatura d'uns 25 graus al mitjà i una miqueta de vent també del nord.
14: A mi m'agrada l'arròs a banda perquè et treuen tots els bitxos.
1: Sí,
4: una vegada un col·lega va fer un arròs tan dolent que li deien que havia fet arròs a banda perquè havia fet l'arròs per una banda i el sabor per l'altra.
1: Que dolent. Una consulta més d'una tia bona.
15: Hola, bon dia. Aquest és un missatge per la Mònica, pel temps a la carta. Voldria saber quin temps farà demà a Sentmenat, a Pedrasanta, exactament, que tenim un casament, que és a prop de Sabadell, crec. I, bueno, per saber quin temps farà.
0: Anava a venir la gent de casar-se.
15: Doncs vinga, moltes gràcies i felicitats pel programa.
1: Perquè ho estem fent amè, però els hi estic contestant a tots pràcticament el mateix. No sé si ho heu notat, perquè anem fent broma, però és que farà sol.
0: I la tia bona, què pregunta?
1: La tia bona se'n va a Pamplona.
0: Epa!
1: I em pregunta quin temps farà, i també farà sol, que vagi a brigadeta per les nits, 11-12 graus de mínima, i de dia 27-28 graus.
0: Mònica, us artes la millor.
1: Sí, home.
0: Moltes gràcies. Ei, tenim per aquí l'Edgar Fornós.
4: Home,
0: company de RAC1, parla per aquest micro. Ara farem una pausa, però quan tornem parlarem d'una cosa que vam viure ahir tu i jo a moda de catarsi. Vam compartir un moment realment espectacular, emotiu. Sí, vam anar al concert de l'Àlex Ubago.
16: Ser gairebé dues hores,
0: Edgar,
16: de sentiment, d'emoció. I són aquelles dues hores que valen la pena i que és el motiu pel qual vivim, segurament.
0: Sí. Doncs fem una pausa i posem negre sobre blanc aquesta crònica que farem amb l'Edgar Fornós. I tots els nostàlgics dels 2000, no marxeu, sisplau.
17: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
18: RAC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
19: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell. Mundi Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundi Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. MundiAuto.com.
20: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
22: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
23: Abans, per posar la ràdio,
24: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
23: posa RAC 105.
24: I ja està.
23: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
24: RAC 105. Demana-la i sona.
23: Aquest
24: és el so. RAC 105.
23: RAC 105. La teva música.

0: cançó d'amor romàntica, no? També amb aquella pàtina una mica tòxica dels amors que potser no et convenen, però no deixen de ser amors. Nil Moliner, Me acuerdo de ti, és del disc Nexo. El rei, però, de les balades, de les cançons punyents, d'aquelles que toquen, emotives, sentimentals i del desamor, qui és? Àlex Ubago. Me muero por
1: conocerte. Ai, que bonita.
0: No, perquè s'està parlant molt dels concerts Oasis, de la Shakira, d'Aitana, però el gran concert per l'Edgar Fornós, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I per mi és aquest que vam anar a veure ahir al Palau de la Música. Quin recinte tan bonic, tan preciós.
2: Allà va ser un moment molt màgic, molt, molt sincer.
0: Sí.
2: Molt proper, la gent que érem allà ens la sabíem absolutament totes. Jo no havia estat, o no recordo haver estat un concert on la gent se sapigués totes les cançons que anaven sonant. De fet, a vegades costava sentir l'Àlex Ubago, sí, perquè la gent del darrere, del davant, anava cantant a ple pulmó.
0: Jo sóc aquest, eh?
3: Clar, fa 25 anys esperant aquest moment.
4: Bueno, no, perdona, és que fa un moment, a fora d'antena, que els oients sapiguen que el Fornós i el Codina s'han posat a cantar l'Ubago, sí, quasi amb llagrimeta, sí, junts de la mà, sí, que, bueno, que per un moment hem pensat, deixem-lo sols.
0: Hem cantat aquesta.

0: escolta, Edgar, tu l'havies vist mai en directe, l'Àlex Ubago?
1: Sí, l'havia vist a Mataró el 2004, sí. Feia molts anys.
2: Doncs no hi records quan el vaig vist per meva, també.
0: No aneu interrompent tota l'estona la secció perquè no avançarem.
1: I ara...
0: Digues, Edgar.
1: Però hi ha una cosa que passava, que a vegades anaves a... Sempre als concerts acostuma a passar això. Va, sí. Qui li agrada, el cantant o l'artista, i l'acompanyant, que a vegades no té per què agradar-li.
3: Claro. Que va el acompañante, no. Supongo. ¿Cómo te va a gustar a ti? Te gustará tu mujer.
1: No, al revés, en aquest cas era mi qui arrossegava, però en qualsevol cas el que sí que vaig detectar és que aquells acompanyants que anaven simplement a acompanyar, quan van escoltar les cançons, el cervell li va fer una connexió directa cap al 2001 i sense recordar-se'n, se sabia la lletra.
0: Sí, és un exercici de masoquisme, però perquè normalment viatges a un desamor amb Àlex Ubago.
1: Exacte, a un amor i després desamor automàticament. Desamor. Sí, efectivament.
4: Sí. Home, és que la lletra que acabo de posar ha dit brilla el sol en el tejado, todo el mundo ríe, menos yo. Àlex, tio.
3: Era molt aquesta lletra.
2: Animat.
1: Ho confessava, eh?
0: Bé, en qualsevol cas, no, veig aquí molt riures amb Àlex Ubago, però quan omples tu el palo de la música catalana.
5: Toma! No, no, llénalo.
0: No, perdona. S'ha mantingut.
5: No quiere nadie.
0: Ah, no, que no és un atac.
4: No, no, no, sí, sí, l'únic que el pot omplir és el Cazorrey, és pel que té el cap molt.
5: Va. No, no, i si abres una entrada per ver tu pene torcido también irá mucha gente.
4: Solo el ala derecha, se queda vacía.
0: La idea és fer una crònica del concert.
1: I francament, s'ha dit una cosa, hi ha concerts que són grans shows, grans formats, que tu vas a veure un show, però els que ens agrada la música, a l'Alan també li agrada molt, sí, que és escoltar aquestes veus, aquesta guitarra. Va un moment, quan Àlex va cantar Ella vive en mi, que va allunyar-se del micròfon,
5: no sé quina és,
1: va cantar com una capella sense micròfon, només amb l'acústica del palo de la música, i és que això és autèntic, això és música, pell de gallina, molta llagrimeta, havies de dissimular quan et venia la llagrimeta perquè ningú veiés.
3: No, però no sé fins en què eres guai.
4: No, Santiago!
3: Hem rebut un missatge d'això que deies de cantar capella, sí. Un oient ens deia, vaig fer un concert de l'Ubago a l'Auditori el 2003, sí, del seu primer àlbum, i va cantar capella, que pell de gallina, molt emotiu. Vull dir que es veu que ho deu fer sovint.
1: 100% amb aquest oient, és que és així, és, et pot agradar Àlex Ubago o no, però el que jo crec que tothom estarà d'acord és que és un autèntic, és emociona, t'arriba i és sincer, és autèntic, és el que veus. Sí. No, no hi ha, no hi ha.
0: I molt emocionat també de tornar a Barcelona, que va dir que és una ciutat on sempre s'ha sentit molt a gust, molt acollit, on té molts fans que sempre li donen aquest caliu que es va tornar a veure ahir.
5: Això ho diuen tots.
0: No, però se'l veia... No. Diu, va dir que se sent a casa, a Barcelona,
1: sí.
0: Perquè jo crec que realment aquí hi ha molts fans d'Àlex Ubago, perquè Catalunya ja, d'entrada, és un país una mica loser, també.
5: Sí, te lo creo, eso lo decimos todos los artistas cuando vamos a un sitio nuevo.
6: Es verdad, yo con Andy Lucas decíamos lo mismo.
5: Desgraciado, que estaba hablando yo y me has interrumpido.
6: Pero si te estoy dando la razón.
5: Tonto, que eres tonto, no me dé la razón nunca en tu vida.
0: És el públic el que aconsegueix que les cançons continuïn vives 25 anys després. Tu recordes en quin moment et vas fer fan d'Àlex Ubago?
1: Sí,
0: no?
1: Jo recordo perfectament, era, sí, com no dèiem abans, era el 2001, jo recordo aquella època tipus Napster, us en recordeu del Napster?
3: Ostres,
1: quan començava?
3: Napster.
1: I recordo una cançó a descobrir-la allà, que era Gritos d'Esperanza, clarament, el primer gran hit d'Àlex Ubago.

0: Explica.
1: I en aquell moment, sí, quan sona el vago, no, no puc fer res més que cantar.
0: Es fot a cantar i no explica res.
2: Cançó? Perquè l'has assenyalat, com dient, segueix, i ell s'ha posat a cantar-la.
3: Estava l'Edgar cantant i l'Ernest mirant-lo amb una cara de mala llet, com dient, va, pots parar de cantar.
2: Calla ja.
1: No, no, francament...
0: No era mala llet, era una
2: emoció.
0: Inquietud.
1: No, no. És que és, jo crec que és, et connecta en aquell moment i és un... clar, a mi m'enganxa en un moment també delicat, perquè era delicat entre cometes, en positiu. Feia primer de batxillerat, quart d'ESO primer de batxillerat, que és quan comences una mica a descobrir sentiments, amors. Sí. Per tant, va venir perfecte en aquell moment Àlex Ubago. I també va començar en paral·lel amb OT. I veies com hi havia l'Acadèmia per una banda, veies com aquest sortia com un bolet, però que s'ho havia currat a través de tocar en bars petits, sí. I també traia el cap, i va ser com una fusió.
0: Va explicar ahir la història de com neix ell com a artista, que és que es veu que el primer disc és una maqueta que en realitat era un regal per la seva parella d'aquell moment.
1: Exacte.
0: Vaia regalasso, no?
2: Home, sí.
0: Li regales un disc que després es converteix en un número de vendes.
1: Diu que no sabia... Sí. Estava a la seva habitació, tenia moltes ganes de fer-li un regal a la seva parella d'aleshores.
2: No tenia diners.
1: No tenia pràcticament diners. Li composa aquesta cançó i aquesta cançó arriba a mans, diu, d'un senyor. Aquest senyor diu, a dia de hoy, 25 anys després, sigue siendo mi manager.
0: Sí, això va emocionar molt, eh?
1: Efectivament, la gent es va aplaudir el palo de la música i a partir d'aquí, a partir d'aquest senyor que veu aquesta primera maqueta, doncs es comença
2: a... Nada más, si no se la ha visto más. ¿Va a sacar más discos este tío? ¿Qué? ¿Cuántos discos
4: tiene?
2: Mira,
4: nosotros hemos sobrevivido. Yo estoy haciendo el zorro solo, porque no viene nadie, pero ahí estoy.
5: Ánimo, Bustamante, tú puedes.
4: Muchas gracias. Viva Cantabria.
0: No, sí que és veritat que va sortir amb un look molt dels 2000, amb ulleres de sol tipus Risto.
2: Epa!
0: Amb un look de lluentons, no? Molt d'artista. Perdona, vaig pensar que anava vestit com un cantant d'orquestra, aquestes una mica barates.
1: Jo vaig patir molt amb els Pitillo. És a dir...
5: Imagina't ell que tenia els ous allà apretats.
1: Doncs el veia inclús amb els genolls que li feien forma com cap a dins. És a dir, l'americana ve, les ulleres de sol, te les compro, han vellit molt bé, francament han vellit molt bé,
0: sí.
1: Però el look podia ser un punt més relaxat, un punt com vosaltres a vegades porteu pantalons més amples,
5: sí,
1: i samarretes més amples.
5: Sí, fixa,
6: a mi el que més m'agrada del Àlex Ubago és quan acaba. El concert, sí.
5: Però llavors, Edgar, perdó, qui va fer ahir el temps afegit? Va saltar-te el programa per anar al concert?
1: No. A les 19:56 acabava el temps afegit, esperant que arribés a la Llonesta, tenia un taxi aquí baix a la porta, que vaig arribar al Palau a les... a les 20:12, i començava a les 20:30.
6: No, no et vaig perdonar ni un minut, perquè el primer és la ràdio, xato.
2: I l'últim, l'Ubago.
0: Algú pot pensar que allò podria haver estat una mena de suïcidi col·lectiu, de gent tallant-se les venes i tal, però no, la gent cantava, i va ser una festa, la gent al final es va aixecar, perquè té, encara que no ho sembli, l'Àlex Ubago té cançons animades.
1: I tant.
2: Sí. Que és un disc que no ha sortit encara.
1: I les va combinar molt bé, va saber jugar amb les que eren més calmades i on tocava cantar i simplement veure l'espectacle, i després quan feia que el Palau de la Música s'aixequés amb tota la seva banda, jugant amb les llums. Jo crec que va ser un concert, va ser no arribar a les 2 hores, però és d'aquells concerts que passen volant i que et connecta, et reconnecta, i la gent al sortir parlava, a mi em recorda allò, a mi em recorda allò altre.
5: Et van dir ganes que et deixessin, que, no? De sobte de dir, no, però, et deixessin avui.
1: O d'enamorar-te.
0: Sí que et transporta a moments preterits de la teva vida, sobretot d'amor, de desamor, i també, en el meu cas, a molts moments encara actuals, que jo me'l poso, l'Àlex Ubago.
1: Ah, sí?
0: Per exemple, el diumenge, quan torno d'un bolo de DJ i tal, allò que estàs amb la ressequeta, aquestes coses...
2: Doncs t'adormiràs al cotxe amb mi, Ernest, és
0: molt
2: en compte, tio.
0: No, ve molt de gust, i encara canto a ple pulmó cançons com aquesta, que em vaig gravar ahir cantant-la.
2: No!
0: Per exemple, Dame tu aire, així la vaig cantar jo al concert, escolteu.

0: Claro. No, algú pensa, hòstia, aquest l'Ernest Codina segur que es droga els caps de setmana, no? Només li agrada la música electrònica, perquè veieu que sóc un sensible.
1: Ara, que et pots drogar i escoltar Àlex Ubago i és compatible i no passa res.
2: Escolta, visca els homes deconstruïts, que sí, un aplaudiment pel Codina.
1: Brava, brava,
2: Codina.
0: I també vaig cantar Què pides tu, la poso un trosset.

0: Tots tenim un artista d'aquests que... No? Un Alejandro Sanz, pels, sí, pels moments llonyos a casa, no?
1: Sí, sempre entra. Quan és autèntic, sempre entra.
2: Ara, rico.
0: M'agrada compartir l'Àlex Ubago amb tu, Edgar Fornós, moltes gràcies.
1: A vosaltres, Matina Codina, a seguir aixecant el país amb bona música i amb sentiments, sobretot.
3: Escolta, què ens portaràs avui al Temps Afegit?
0: Ara en parlem.

0: No sé què esmorzen a Suècia, però d'allà en surten grans productors, grans veus, grans artistes en general. Aquí tenim la Lorina amb Tatu.
1: Salut.
0: ¿Dónde estás tú, Buscarón?
2: ¡Hombre!
3: ¡Hombre, Buscarón!
2: ¡Hola!
0: Coordinador i programador musical de RAC 105, que els divendres ens porta les grans novetats musicals del divendres a la secció New Music Friday.
2: Doncs no sé si s'ha dit que avui Shakira comença la seva residència europea a Madrid. S'ha dit? Doncs publica nova cançó amb Maluma, un merengue que es diu Agua.

0: Una ciutat de 30 hectàrees que ha instal·lat la tia allà a Madrid, eh?
1: Us podré explicar com és d'aquí un parell de setmanes.
2: Ah, amiga.
1: I vaig el primer cap de setmana d'octubre, a veure què.
0: Doncs no et perdis, eh? No sé.
1: No, imagina't,
0: eh? Un geolocalitzador, una pulsera d'aquestes dels delinqüents.
1: I avui també publica nou àlbum Miley Cyrus, un disc que es diu

0: Recorda Mai Meneses.
1: Per què?
0: Era horrible, la vaig fotre fora la primera de canvi. Mai Meneses, estàs nominada.
2: Miley Cyrus, Mai Meneses, bueno, no sé què
3: dir. Bueno, diu un tio que es diu Evaristo, eh?
0: Sí. Bueno, amic Risto. Me llamo Risto, chaval.
1: Evaristo.
0: No cruzas la passarel·la, buscar-ho.
2: Escolta, després de saber que la Miley Cyrus té un Siri amb el seu pare, seguim.
3: Escombrant cap a casa. Ivan Herzog té nou disc, es diu De Cristal.

0: que serà el pròxim convidat del 105 Confidencial de RAC 105, oh! l'Ivan Ezhorc.
1: Justament Ezhorc. Ho acabem d'anunciar, sí, sí. Hi ha molta gent fanàtica d'Ivan Ezhorc que va presentar el seu disc per primer cop ahir al Mercat de Música Viva de Vic,
0: oh!
1: allà a la teva terra, i ho va petar, ho va partir.
0: Olé, sí. És que és d'aquests que et fa ballar, però també té lletres punyents. Sí, sí. Què més, Albert?
1: Doncs mira, ballar no gaire, però us presento la propera nominada a l'Òscar a millor cançó original.
2: Ai, què me dices, a ver?
1: Guitarrica de la Fuente. Ha publicat avui la banda sonora de La Bola Negra amb una cançó que es diu La Nieve. Mira
3: que tonteria. Que maca.
0: Escolta, 3 segons.

0: No, la veritat que els experts en el tema dels Oscars, sí, els americans, no parlo d'aquí, sí, li arriben a donar 14 nominacions a 14. La Bola Negra.
1: Que bonita la canció.
0: I una d'elles seria aquesta. Tu imagina que Rica de la Fuente, de cop i volta, actuant a la gala dels Oscars.
2: I tu un Oscar, tu.
1: Tu quieres ver una Bola Negra?
2: No. M'ha recordat el rotllo Disney, no, una mica?
3: Sí, sí.
4: Bella i bèstia
5: sol. Que maca, aquesta, també.
0: Ja està, ja no ens la recorda, Disney, no. Sergi. Que maca i que afinada, no?
2: Sí. Rematem la secció de novetats amb l'última.
0: Doncs després de patar-ho aquest estiu amb la Graciosa, Elvis Crespo té nova cançó i es diu Pa Bailar.

0: Després d'anar al bingo, dissabte, pots anar a ballar una mica de salseta merengue d'aquesta, Marta, no?
1: És bona, aquesta m'agrada molt.
2: Ah, del bingo, la Marta?
1: Del
0: bingo, no?
3: Com Barba de Rei.
1: A veure... M'ha sortit línia.
0: Bueno.
1: M'ha sortit línia, espavila!
4: Escolta, no sabia jo que tornava l'Elvis Presley. T'ho juro que el feia mort, l'Elvis.
0: Va, hòstia, està gent que no s'entera res. Albert Buscarons, moltíssimes gràcies.
2: De res.
0: Cap de setmana t'escoltem a partir de les

0: Cuina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
2: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt Coneix i a l'app.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estar disposat.

0: vents i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Aquestes són les novetats de RAC 105.
2: Després de l'èxit

0: Ugel amb el seu Moving to the Sun.
1: RAC 105.
2: Sempre el dia de les millors novetats.
1: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
3: però ens encanta que ho facis.
1: Matina Codina, només a RAC 105.

0: Se'n recorda ja del Mundial de Futbol, bueno, dels seguidors de la selecció espanyola, evidentment, perquè aquest any Espanya va guanyar el Mundial, com bé sabeu, amb aquell gol del Ferran Torres, Shakira, que avui comença el seu periple de 12 concerts al Mocondo Park, es diu aquí on ho fa?
1: Macondo
0: Park.
1: No sé què deu voler dir, ja ho buscaré després.
0: Sí, després ho mirem. En qualsevol cas, 12 concerts, 30 hectàrees, activitats culturals de tota mena de l'àmbit llatí i convidats d'excepció i suposo que un repertori que està assajant ja, perquè...
1: T'imagines que no canta al final?
0: Sí.
1: Que se li oblida?
0: Era tot una broma, no crec. Amb la inversió. En qualsevol cas, recollint els fruits de molts anys de fer les coses a Shakira, de treure grans èxits, i 650.000 persones la veuran el pròxim mes a la capital d'Espanya. Però ara anem cap a Nova York, Sergi Ferrer, per la gent que arriba tard a la ràdio, pels troneres de l'hora tronera, quines són les commemoracions d'aquest divendres 18 de setembre?
1: Avui recordem que el 1851, tal dia com avui...
0: És el club del nostre cor, no?
1: No, es va fundar el diari The New York Times.
0: Bona referència.
1: És l'avantguàrdia d'allà. O sigui, ells van veure l'avantguàrdia i van dir, jo en vull una també.
0: Periodistes de veritats d'aquell de màquina d'escriure, encara es pot fumar dins de la redacció del New York Times.
1: Gabardina, investigacions darrere d'un diari amb dos forats. Sí.
0: Doncs escolta, felicitats, que de bon periodisme ja en queda poc, eh?
1: Sona Interestel·lar perquè el 1977 una sonda que havien enviat des de la NASA, el Voyager 1, va aconseguir fotografia amb la mateixa imatge la Terra i la Lluna juntes. Que això és com fer-se un selfie, al final.
0: Era van obrir molt l'objectiu.
1: I és una foto que, si ho penses, sortia amb tots.
0: Sí.
1: És un selfie de veritat de la Terra.
0: I, bueno, curiós que es pogués fer una foto mínimament intel·ligible d'aquella època, no?
1: Sí,
0: que es bé.
1: Té mèrit. I enviar-la.
0: Potser ens van enganyar, eh? I
1: tu creus que...
0: Estava fet amb plastilicors.
1: I ara sona Braveheart perquè tal dia com avui fa 10 anys se celebrava el primer referèndum sobre la independència a Escòcia, que va tenir una participació del 84% i va acabar guanyant el no amb un 55%. Jo aquell estiu estava a Escòcia, hi havia molta gent que tenia posat en gaèlic i en anglès als balcons vota sí, vota no, va ser una cosa molt popular, i recordo teories de la conspiració que deien que Anglaterra, des de Londres, havien empadronat a gent a Escòcia perquè poguessin votar no i perdessin el referèndum, que és una cosa que Espanya no faria mai al
0: mestre. La unitat del Reino Unido.
1: Que ara ja veuràs que el dissoldran tot.
0: Dèiem que potser hi tornarà un referèndum pròximament.
1: Triple, Gales, Irlanda del Nord i Escòcia. Es quedarà Anglaterra sola.
0: I Anglaterra va fer una cosa maca en aquest referèndum que estem commemorant ara mateix aquí al matí, que és que van treure banderes escoceses als balcons, com dient, quedeu-vos aquí
1: quedeu-vos,
0: a casa i tal.
1: Sí, ja ens
0: que això és una cosa que si passés aquí, els catalans som tan tendres, no?, que al final encara ens convencerien.
1: Som tan idiotes, volies dir?
0: Exacte.
1: I sona Jimi Hendrix perquè també hem de recordar tristament que un 18 de setembre de 1970 moria a Londres amb només 27 anys aquest guitarrista que molts consideren el millor de la història.
0: Sí, bon guitarrista, segurament mals hàbits a la seva vida, que van fer que als 27 anys caput.
1: No feia crossfit.
0: N'hi ha molts d'aquests de l'òrbita de la música rock, etcètera, del Club del 27.
1: Sí.
0: Més coses, va, anem acabant.
1: Aniversaris farem ara.
0: Aniversaris dels famosos, que avui no ens convidaran a la seva festa.
1: No, i aquesta cançó tan trista no és perquè no ens hi convidin, sinó perquè hem de recordar que la compositora Luisa Sobral fa 39 anys. Per això sona Salvador Sobral, que deu ser el seu germà, entenc jo.
0: Més aniversaris.
1: Gabino Diego, que ha guanyat un Goya per la pel·lícula Ai Carmela. No sé ni qui és ell ni la pel·lícula. L'exfutbolista Ronaldo Luis Nazario, 50, per entendre'ls, el Ronaldo Gordo. I l'actor, còmic i guionista Jason Sudeikis, que protagonitza la sèrie de Ted Lasso.
0: El del bigoti. Ja va fer aparició també a la mitja part, no sé si ho recordes, de la final del Mundial.
1: Sí, senyor.
0: Que va aparèixer el Ted Lasso.
1: Sí, senyor. Sí. I no podem acabar les efemèrides sense felicitar el nostre company de redacció i estrella de la comunicació catalana i espanyola, Marc Giró.
0: Amic gairebé germà.
1: Germà, bona persona, un tio humil, un tio tranquil.
0: Gens pujat, eh?
1: No.
0: La gent que sàpiga que treballem amb ell i fins i tot s'acosta al populatxo com som el Sergi Ferrer i jo, a vegades, a parlar.
1: És un autèntic encant de tio, 52 pals, i li desitgem una carrera llarga i pròspera, tot i que fa pinta que, com guanyi la dreta, l'enviaran a Bali.
0: Sobretot li desitgem salut.
1: Molta.
0: I molt d'amor, que són els bàsics essencials per funcionar la vida. Gràcies, Sergi.
1: Res.
0: La nostra direcció és... al cap de setmana.

0: ens la colen per tot arreu, la Shakira. Si no és una versió original, és una versió com aquesta que va fer Kygo, un DJ noruec, que va fitxar ni més ni menys que l'Eva Max per fer el Whatever. Vaig llegir que es veu que un 20% del públic que anirà a Madrid a veure la Shakira ve de fora, em sembla que dels Estats Units, vaig llegir.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Que no actua als Estats Units?
0: No sé, té molts fans per allà. Estem trucant al Pep, i no és el Pep Guardiola.
1: No?
0: És un oient que ahir va fer anys, no el devíem poder trucar, i el trucarem avui, a veure si està disponible o no. Si no, farem una altra trucada, Sergi?
1: Sí, preparo la següent, per si hi ha cas.
0: A veure.
1: No fa pitjor.
0: Dos tons més per intentar contactar amb el Pep, que ahir va ser el seu aniversari. La seva família ens ha enviat un text preciós, que és una llàstima que no li podem llegir. Sergi, anem a trucar la Laura, a veure si està o se fue. Estem de divendres. Si vols encarregar una trucada despertador al Matina Codina per sorprendre algú que estimes, algú que sàpigues que escolta el Matina Codina i que li pugui fer una mínima il·lusió, una trucada nostra, d'aquestes una mica entretingudes, divertides. També podem fer bromes, podem reclamar deutes.
1: Si ai, mira que xulo això, amenaçar, no?
0: Demanar matrimoni. Laura, sóc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105, en directe.
2: Hola.
0: Hola, com estàs, amiga?
2: Bueno, buen día, no sé. Estaba
0: mitjormirat. Escolta, tens un riure de satisfacció, un riure de divendres, un somriure, fins i tot un punt tontet, Laura, pot ser o no? Sí, eh?
2: Bueno, si estava una mica dormida, però no passa res.
0: Ah, sí? Ah. Doncs jo això ho arreglo d'aquesta manera. Perdona, un segon. Aviam, un segon.
1: És Ernest.
0: No, puc, no, perquè he perdut l'efecte.
1: Què volies, donar-li una hòstia,
0: era un efecte de cop de puny. No passa res. Laura, no, que avui és el teu aniversari. 36, no?
2: Ai, sí.
0: Doncs vinga, va, obrim una ampolla de cava, que això sí que ho tinc per aquí.
1: Sí, senyor.
0: Mira,
1: no
0: per,
1: ho sembla
0: per
1: gens.
0: Tu, endavant. I de part del Luca, la Siena i el Pol. Explica'ns qui és tota aquesta gent.
2: Bueno, el Pol és el meu marit. Mm-hmm. I la Siena i el Luca són els meus. Sí, està 4 i quasi un any.
0: Hòstia, estàs entretinguda, eh?
2: Sí, una mica
0: el pou. Tot el cap de setmana mirant pel·lícules infantils,
1: la
0: no?
1: La Peppa Pig.
0: Sí, no?
2: Sí, tant, no. Tinc tots els aniversaris aquesta setmana, o sigui, una mica estressada.
0: Déu-n'hi-do, bueno, quin fardar amunt i avall, preparant garlandes, no? Entenc que menjant, no sé si a casa o fora. Per exemple, de la teva celebració...
2: Una mica.
0: De la teva celebració, se'n sap alguna cosa o no? Què fareu?
2: Pues mira, com que quasi cada any o he estat embarassada o parint o així, aquest any he decidit celebrar-ho i demà farem una festeta amb amics,
0: molt
2: amb cangut.
0: Tu mereixes.
2: Una mica de rumba.
0: Epa!
1: I... Ui!
0: Carai!
1: El fet, Laura, que hagis dit rumba vol dir que fa molt que no surts de festa.
2: Moltíssim, perquè ja no m'inviten a bodes, o sigui, passant.
0: Doncs ja toca. Escolta, vigila, perquè entenc que també fa molt temps que has apartat la ingesta d'alcohol a la teva vida.
1: Sí.
0: I si demà veus una mica la ressaca, et pot durar fins al 2029, eh?
2: Sí, segurament sí, tinc l'ibuprofeno preparat.
0: Mira, rematarem la trucada amb un text que t'han escrit els teus, el Luca, la Siena i el Pol, del Luca, la Siena i el Pol, que diu... Espera, aquesta cançó romàntica no m'agrada, Pere, posaré aquesta. Ara.
1: Ara sí!
0: Diu, gràcies per estimar-nos amb tot el cor, gràcies per preocupar-te per nosaltres en tot moment, gràcies per ajudar-nos en els moments difícils i per fer-nos riure amb les teves pallassades.
1: Oi.
0: I sobretot gràcies per ser una mare i una dona present. Som molt feliços i privilegiats de poder formar part de la teva família i poder gaudir-te cada dia. Oh. T'estimem fins a la lluna. Espera. El sol. I l'infinit. L'infinit.
1: Són els tres llocs més llunyans del món.
0: Increïble.
2: Que bon,
0: escolta,
2: que bon.
0: Va sobradíssima d'amor, eh? Va sobradíssima d'amor. Està molt bé, això.
2: Sí, sí. Bueno. I mira que quan no dormo tinc mala llet, però imagina't.
0: Això ens passa a tots, oi, Sergi? Que quan no dormo estic insufrible.
1: Sí, però t'estimem igual que la família d'ella l'estimen.
0: Ah,
1: aquí
0: sí.
1: Tothom...
0: És que estàs...
2: Jo també, Sí,
0: molt bé. Laura, jo també t'estimo. Que vagi molt bé el cap de setmana i la celebració, eh?
2: Bé, sí. Escolta, Ernest,
0: sí.
2: Tu ets amic del Carandell, no?
0: D'en Roger Carandell?
2: Que tinc una amiga soltera que fa molt bona parella i no em contesta el WhatsApp. Jo et vull presentar, tio.
0: Val, aviam com ho podem fer, això.
1: A veure, no...
0: No, mira, no, escolta'm, passa'm... No, t'ho dic de debò. Passa'm a mi l'Instagram de la teva amiga,
1: perquè
0: el Carandell és una mica tímid i a vegades necessita un filtre. Deixa'm passar el filtre.
2: Perfecte.
0: A mi i llavors jo li passaré aquest document, aquest tros de la trucada i a veure si fem alguna cosa.
2: Perfecte, va, que ens veiem de boda.
0: Molt bé, Celestina.
2: Adéu, guapos, i felicitats pel programa.
3: Matina Codina.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Teddy Swims.
3: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: Cafeïna Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
2: Doncs jo només sento la carretera.
1: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
3: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien... 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Real Gala a 1,45 al quilo.
3: Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: El Matina Codina el feu vosaltres.
9: Ei, bon dia.
10: Bon dia, Matina Codina.
11: Hola, matiner.
12: Bon dia, Matina Codina.
11: Tenia un bon dia.
13: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires. Bon dia, codinaires.
14: Vinga, va, som-hi.
15: Bon dia, matinero.
16: Vinga, va, bon matí.
11: Un petonet.
17: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. M'animáis la mañana, pero en cantidad de vida. Cantidad de vida.
0: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.

0: Free, And You're Free. Doncs ella canta la nova cançó d'Ugel que es diu Moving to the Sun, incorporació recent a la programació de RAC 105, un tema d'una bona vibra, un bon rotllo, eh? Entra per les orelles i surt per les cames aquesta cançó.
1: Quin susto.
0: No, aviam. I és que la gent el divendres està molt bon rotllo i només li faltava ja aquesta cançó. Mira, el Miquel de per allà Ponent ens ha enviat aquest audio ara. Mira.
2: Que si és un temazo, tio. Buah, pregunta-li a l'Anna, tio. Hòstia, marxem por ahí, tio, lo primer. Busca'm la de les negres, li fa. Busca'm la cançó de les negres. M'encanta, tio. Cuida't i un bon cap de setmana. Guapo, adeu.
0: El primer àudio que ens havia enviat era aquest, eh?
2: Hòstia, mira que és bona esta puta cançó, també, tio. M'encanta, tio. Hòstia de Déu, boníssima, tio. Acaba la feina, que hem acabat la feina, i posa esta cançó, tio. Uah, quin bon rotllo te dona i dimon en divendres, tio.
0: Oh! I és que Sergi Ferrer, el divendres, té un efecte sobre el nostre organisme, sobre el nostre cos. De fet, has buscat un estudi científic que parla de com reacciona el nostre organisme al cap de setmana, no?
1: Sí. Perquè això sembla que ho diguem nosaltres, sí. No? De dir, oi, que bé, el cap de setmana... Ja. No, hi ha un estudi publicat el 2010 al Journal of Social and Clinical Psychology, sí. Que deu ser prestigiós, sí. Que va analitzar com varia l'estat d'ànim dels adults que treballen i que arriben al cap de setmana. Conclusions que jo crec que no calia, potser, fer un estudi, Ernest.
0: A veure, aviam.
1: Tu experimentes un millor estat d'ànim quan arriba el divendres?
0: Sí, però és que és veritat que em repara el divendres, en general.
1: Sí.
0: O sigui, per molt que hagi de treballar el cap de setmana, és una alegria. És una alegria. Estàs més bé, estàs més motivat, estàs més predisposat. Desapareix el mal humor i la mala vibra. És increïble.
1: I sí. Això et dona més vitalitat?
0: Sí.
1: I et dona menys molèsties físiques? Ojo aquesta, eh?
0: Sí. Perquè avui em trobo millor. Jo ahir estava amb trencasso i avui estic més bé.
1: I l'esquena sí. Potser et fot mal un dimecres, sí. Però arriba divendres i dius... Mira.
0: És que el cap de setmana s'associa als plans, s'associa a la festa, al temps lliure, a l'oci. Pots fer tant... Les obligacions reculen una mica el cap de setmana.
1: Un estudi del 2022 també va voler comparar el concepte aquest del Blue Monday. Sí. Ja no el Blue Monday, el dia més trist de l'any, sinó el concepte de, ostres, quina ràbia i quina mandra fan els dilluns.
0: Dilluns gris.
1: I van batejar el Yellow Friday, el divendres groc. I va estudiar com evolucionaven les expectatives positives al llarg de la setmana. És a dir, tu comences a estar content ja a mitja setmana sabent que ve el divendres.
0: Sí, sí.
1: És a dir, el divendres té un efecte retroactiu en tota
0: per
1: la setmana que t'ajuda a arribar.
0: Per fi és viernes.
1: Puja-la, puja-la.
0: I és aquí el cap de setmana i ho estem celebrant al Matina Kiodina. Escolta, fem una ronda d'àudios al WhatsApp al 608-7171-41. Celebrant que ja és divendres. Envia'ns un ja és divendres! O el que tu vulguis, el que et roti. Volem, és a dir, si estàs especialment content avui,
1: ara,
0: fes-nos-ho notar com tu vulguis amb un àudio.
1: Crida per la ràdio, insulta, felicita...
0: Orgasme en directe, el que vulguis.
3: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: 608-7171-41. Busquem la cacofonia del divendres. El so de, com sona el divendres a la teva vida? Envia'ns un àudio i de seguida t'escoltem. Serà després de... Mira, posaré aquesta, que m'he molt de gust. Que és Disturbed amb The Sound of Silence.
1: Allà bajo.
0: No, home, no, està molt bé.
1: Ah, no, és la versió xumba-xumba,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, sí.
1: Vol dir.
0: Va, envia el teu missatge de divendres i t'escoltem de seguida. Al Matina Codina.

0: sabeu que Coldplay l'any que ve tenen una agenda més farcida que una lionesa, tu.
1: Hòstia.
0: 130 i pico de concerts, ara estan sonats. Però aquests no deien que no volien contaminar i no viatjar i no sé què. Jo crec que al final, la cabra tira al monte i el que volen és facturar.
1: Clar.
0: Vinga, aquí el tenim al costat d'un altre ídol meu, que és el Avicii, que va fer la producció d'aquesta meravella que es diu Sky Full of Stars. Estem molt de divendres avui. De fet, hem explicat un estudi científic que era una mica per omplir, també us ho direm.
1: Les cartes sobre la taula, no, Ernest, no teníem res.
0: Que deia que el divendres estem de més bon humor i tal. Ja ho sabíem.
1: No hi ha ningú que hagi dit, espera, calla, que estan dient que el divendres...
0: I hem dit, hòstia, farem una ronda d'àudios dels oients, no?, amb les cacofonies al so del divendres. Hem dit, demostreu-nos que sentiu el divendres a les venes i al cos. Tenim molts missatges com aquest. Hola, bon dia.
2: Vinga, nois, me cago en Déu, que ja és divendres!
3: Bon dia, matineros. Mira, fa 365 dies, avui exactament, que vaig tindre un accident amb la moto contra un porc senglar.
1: Collons.
3: I avui començo a treballar.
1: El meu tiet.
3: O sigui que, després d'un any... Por fin es viernes, tu! Endavant.
0: I el
3: Vinga.
0: Cuerpo lo sabe.
3: Salutacions a tots.
0: Gràcies, guapo.
2: Vinga, va, matineros, que ja és divendres, me cago en Déu! Hòstia!
0: Senyor.
2: Estic tornant de Pamplona, que he anat a passar 3 dies per feina.
0: Collons.
2: I ara estic tornant, me queden 2 hores i mitja per arribar a casa.
0: Guai de tal.
2: I a més, aquesta setmana tocarà celebrar l'aniversari de la meva nòvia, que a més va tocar marxar quan era el seu cumple.
0: Sí.
2: No vaig poder estar, però bueno, ja està, ja ho tenim aquí, això. Divendres i cap a casa i a celebrar.
0: A disfrutar.
2: Hòstia!
0: Clar que sí, hòstia, l'eufòria es nota. Traspua l'altaveu, eh?
1: Sí.
0: Realment, aquest diu que està 2 hores i mitja de Catalunya encara, per tant, s'està escoltant per internet, eh? Estem sonant a les Espanyes, tio.
1: Això vol dir que això ho sentirà d'aquí 4 minuts, amb el delay que té l'app.
0: Més missatges.
4: Bon dia, Codina. Doncs mira, jo soc la Gina i estic superfeliç perquè avui començo vacances.
0: Oh, quina ràbia.
4: Així que...
0: Bueno, feliç per tu, eh?
4: Ara em toca a mi. Vinga, bon dia.
1: No calia aquesta dada, Gina.
5: Bones, molt bon dia, sóc l'Anna de Barcelona.
0: Ara.
5: Doncs a mi qualsevol cançó de David Guetta em posa molt les files i em posa en marxa de cara al cap de setmana. O sigui que aquí,
0: meves,
5: Ernest, coincidim.
0: Sí, senyora.
5: M'encanta el David Guetta.
0: Aquí i en altres
5: llocs. O sigui que res. Bon cap de setmana.
0: Gràcies,
5: que vagi Reina. Molt bé i felicitats pel programa.
0: Merci.
6: Ernest, bon dia. Que ja és divendres.
0: Sí, què li passa?
6: Parlo així de baixet perquè estic al bus, és que condueixo l'accés. Bueno, que tinc 6 dies de festa.
0: Hòstia, merescuts, eh?
1: És la conductora de l'autobús H6. Que t'estic buscant la ruta ara mateix.
0: Quina ruta fa, eh?
1: La línia H6 va des de... Collons, quantes cookies, tu. Va des de... T'ho estic mirant, eh? Zona universitària.
0: Sí.
1: I passa per Ronda General Mitre, Travessera de Dalt, Ronda Guinardó, tot això és Barcelona, eh?
0: Sí, passa per a prop de la ràdio, doncs, eh?
1: I acaba a la parada de metro 11 de setembre, que està a Sant Adrià del Besòs. Per tant, que arribis viva cada dia al teu lloc de feina i és un miracle, una abraçada.
0: No sé si l'àudio l'ha fet conduint, eh? Perquè s'està jugant la feina aquesta ràdio.
1: Ah, no, doncs llavors no. No, no era l'Axis, era el B9.
0: Enfonsat. Un cop t'hi enfonsat.
1: Aigua.
0: Va, més missatges.
1: La nostra gent, Ernest.
0: Tenim, efectivament, tenim l'audiència que ens mereixem. Us estimem molt, moltes gràcies per enviar-nos. Com sentiu el divendres? Amb paraules, amb crits, amb emocions, amb plans pel cap de setmana. Sou la nostra gent i que així sigui per molt de temps. Fem una pausa.
1: Va.
0: I tornem ja per anar liquidant aquesta edició 116 del Matina Codina.
1: 1116.
0: Ai, sí, perdona, 1116. És que el 1000 ja el tinc tan integrat que...
1: Ja, però han passat aquests 20 programes, eh?
0: Ara tornem.
7: REC 105 Barcelona.
8: Mundiauto. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Ocasión Plus.
10: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
9: Ben.
10: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
9: Ocasión Plus.
10: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days.
9: Ben.
10: Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Ben. A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
11: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
13: Únic, s'escriu amb H o sense H?
14: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
17: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
16: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
18: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
17: Menys Shazam i més RAC 105.
19: Codina. Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
20: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Ei, toquen la fibra aquí, eh? Ginestar i Nil Moliner. No podíem esperar un altre resultat. Una cançó d'aquestes sensiblones, però també èpiques, que ja és una mica el so que treballen ells. Per separat i també junts. Amb qui estaràs? Doncs espero que amb nosaltres també a la Mercè de RAC 105. Just a pop the fuck. Hey! Divendres 25 de setembre us esperem a tots a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per celebrar la Festa Major de la Ciutat amb l'actuació de Marco, de la Maria Jaume.
1: Claro.
0: Hi haurà els Catarres. Fixa't en el momentasso de les llanternes i tothom cantant. Oh.

0: Teràpia de xoc, Marta, no em toquis el que no sona. I el que sí que sona són els amics de les arts.
1: Ben lligat.
0: Un any més, RAC 105 hem parit el millor cartell de concerts per la Mercè de Barcelona. Els grups del moment per viure la Festa Major de la City. Divendres 25 de setembre, 8:45 del vespre, tot gratis. Veniu i liem-la. Avinguda Maria Cristina, torna a la Mercè RAC 105 amb el suport de AMB Nit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia. Toni Clapés, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: De seguida fem la crítica del programa i el que tu consideris, però abans hem d'escoltar tres anuncis.
3: Matina Codina. Només a RAC 105.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I supem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem, i no deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
3: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.
0: Bueno, aquests ja no estan pel programa.
16: Que se rigueix.
2: Ja veig que hi ha rialles fora d'antena que s'estan colant. Xatos.
16: Mira, demano disculpes, no sabia que estàvem entrant i entono el mea culpa.
0: Sí.
16: No, perdó a l'audiència.
0: Sí, és igual, el mea culpa, te l'acceptem, però el mig punt menys del Clapés, això te'l menges, però amb patates.
2: A més, perdona, no suporto la gent que diu no, sí, estic demanant perdó. Bueno, ja, xato, però és que no es tracta de demanar perdó, es tracta de no cometre l'error.
16: És molt pitjor la gent que diu demano perdó a qui s'hagi sentit ofès.
0: Sí,
16: s'hagi pogut, en un cas que siguis idiota i t'hagis ofès.
2: Bueno, calleu.
0: Va. Perfecte, Toni. Per on comencem avui amb les consideracions finals?
2: No, mira, avui vinc molt enfadat, com se'n pot notar també per la veu, pel tipus de veu que tinc avui, mira, a la ràdio hi ha una màxima de tota la vida, que és quan un membre de l'equip està refredat, té grip o qualsevol tipus de virus...
0: Que som l'Alan i jo, que ens vam enrotllar.
2: Ara.
0: La setmana passada.
2: Sí, ens vam enrotllar?
16: Sí, tu estaves dormint.
0: Te la vaig ficar per... No, és broma.
2: Ah, sí?
16: El diablo. Vigila que l'Adam és un guarro.
0: Sí, ja ho
16: sé. Estic empujando.
0: Ja ho sé, ja ho vaig comprovar. Va, què?
2: No, dic que el normal és que quan algú està així es quedi a casa i no entri en un estudi de ràdio on estem tots tancats, sense pràcticament ventilació, encomanant-nos el virus els uns amb els altres.
0: Ja. No, això acabarà com el Rosari de l'Aurora.
2: Perquè si no passa, efectivament, que tenim a l'Ernest malalt, el Lillo estossegant cada dos minuts, i ara, de cop i volta, jo també, que hauré de passar ja el cap de setmana amb el Clínex.
16: Que no et facis mal al peu.
0: A més, perdona, anava barrejant...

0: Vols saber què és l'anafilàxia? Jo t'ho dic.
1: Una
0: reacció. Una reacció al·lèrgica extrema, generalitzada i potencialment mortal que afecta tot l'organisme. Es produeix quan el sistema immunitari respon de manera desmesurada davant d'una substància estranya, rata ferrer, fet que provoca una caiguda dràstica de la pressió arterial i una fallada circulatòria greu.
2: Veus?
3: Circulatòria!
2: Jo crec que més o menys anava per aquí. Molt bé, Clapés, va, va, que hem de marxar.
4: Bueno, a mi no em cridis, entrada, i després anem amb el millor del programa, que ha estat la visita del meu company del Versió, l'Edgar Fornós, que bueno, ha vingut a explicar que amb el Codina van estar al concert de l'Àlex Ubago. Una cosa que no sabíem, que vau estar els dos junts cantant les cançons i quasi plorant.
2: A llocs diferents, i el més trist de la història és que jo estava sol.
0: Ostres, vas anar-hi sol?
2: No, em va fallar la Mar, que havia de venir.
0: Ah, clar.
2: Després em va fallar l'altra nòvia que tinc, que és el Pau de Pons. Ostres, va fallar.
0: Ostres. No, els teus dos pilars.
1: No vas pensar, no hi vaig?
2: Eh?
1: No vas pensar, no hi vaig?
2: No, perquè vaig ser una mica pesat, insistent, demanant les entrades. Llavors...
0: Va ser de greu.
2: Et sabia greu.
0: Vaya marronaco.
2: Va, acabem.
0: Et sap més greu perquè no les vas pagar que si les haguessis pagat hagués dit, jo sí, he pagat.
2: Si hagués pagat, jo no hagués anat.
0: No hagués anat, és curiós.
2: No, però vaig emprenyar el Buscarons, l'agenda de Project i tal. Bueno, és igual. Va, escolta'm, anem.
4: Bueno, m'ha agradat el moment. Edgar Fornós, Codina, Àlex Ubago, però també m'ha agradat molt la cançó que heu fet del Barça versionant el ventilador.
0: Barça.
4: Dels búhos, Banda León i
0: no.
4: El...
0: Banda
2: León, no.
0: El rei León.
2: Neón, Toni.
4: Bueno, és igual, és si tots aquests grups es diuen tots iguals. I el món de Jota.
0: Banda León.

0: Efectivament, aquesta és la cançó que hem fet per celebrar l'arrencada golejadora, i també de dades, de números, del rendiment dels fitxatges, una mica del bon rotllo que hi ha a Can Barça ara mateix.
1: Exacte.
0: Aquesta cançó que la compartirem a xarxes en algun moment, suposo.
2: Sí, ara quan ens passi l'arxiu original de la banda León, sí, farem ara.
0: Quina nota ens queda, Toni?
1: Doncs per un programa de divendres amb continguts festius i divertits, però en un ambient carregat de mocs, de tos i estornuts, la nota del Matina Codina d'avui divendres és un 4,5.
2: Ostres!
0: Per culpa del Sergi, tio.
2: Era aquí al mig punt. Demano perdó un altre cop, tot i que no us importa.
0: Escolta, i no pots arrodonir així.
1: No, perquè estic amb el virus.
2: Però no en restis al mig punt i escolta, que tingui algun càstig al Sergi, saps?
0: Cuidem-nos, tant tu, Clapés, com l'Alan, com jo, que dilluns hem d'estar aquí,
2: Farem el podcast al final tu i jo,
0: Xavi. Us heu de posar malalts al cap de setmana, ja sabeu que és una instrucció bàsica que dono al meu equip.
3: Sí. Jo m'he de fumar un puro, aquest cap de setmana.
2: Sí. Ah, sí?
3: Sí, perquè he quedat amb els meus amics de l'escola,
0: si
3: que
0: no
3: fem una trobada.
0: Si no te'l pots fumar, te'l fiques pel... No!
3: Adéu, ho provaré.
0: Alan Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
2: Adéu.
0: Xavi Cazorra, gràcies.
2: Adiós.
0: Escolta, la Mar Puga també li donem les gràcies, no?
2: Sí.
0: Perquè ja està aquí en esperit, no?
2: Sí.
3: Exagerar, Puga, també una abraçada.
0: Gràcies a l'Edgar Furnós, a la Mònica Usart, a l'Albert Buscarons,
3: sí,
0: a l'Arnau Molet, que pren el relleu, i jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Bon cap de setmana, dilluns més i millor. Ningú desperta millor aquest país que nosaltres, així que no hi falteu, eh?
2: Bon cap de setmana.

0: després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: La teva música a

0: Doncs efectivament aquí la tenim, Tame Impala, al costat de Jenny de Blackpink, amb aquesta meravellosa proposta que es diu Dràcula. Ens n'hem fet un fart i no ens en cansem, és d'aquelles que entra bé, entra finíssima. I ens va perfecte per començar aquesta nova hora. Ens hi posem, com sempre, després del Matina Codina.
1: La teva música amb Bernau Moret.
0: Ells que marxen cap a esmorzar, nosaltres que seguim repartint èxits en aquest divendres ja per fi. Mira, aplaudiments, home. Ho estem celebrant a base de grans èxits. Salutacions a l'Arnau Molet. De seguida passarà per aquí la Rosalía amb The Weeknd, els Catarres, però abans, Ed Sheeran, envoltat de polèmica els últims dies, per cert. Si no saps de què t'estic parlant, entra al nostre Instagram, @RAC105, allà t'ho expliquem absolutament tot.

0: que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
4: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
6: i aquest? A què es dedica?
5: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer,
10: posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
11: Unim un poble, ja sona el pas doble.
12: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
13: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
14: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
15: Ei, jo també em moro de ganes de que

0: aclamadíssima pel gran públic, per la crítica i absolutament per tothom, és Olivia Rodrigo, amb el seu nou disc, que se'ns ha posat tots a la butxaca. Això es deia Drop Dead. És boníssima, tu. Va, perdona que t'interrompi, però és que jo crec que això t'interessa. Ara, si uneixes les assegurances del cotxe de la llar, estalvies directament, sí, tal com ho sents, amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, que, a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho perdis. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe de la llar i estalvia directament. Clar que sí, home.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I ara Jason Derulo.

Doncs buena suerte, tu. És Aitana, amb aquesta connexió psíquica. Diu que aquí hi ha alguna cosa més, que no només és atracció, que sinó que han connectat, no? I si se n'adona la gent, doncs bona sort, ja està, clar que sí. Per què està sonant la graciosa? Doncs perquè aquest diumenge

0: Bimbo, zona infantil i moltíssima sorpresa. I tot això passarà després de la Bimbo Global Race 2026, una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant 20 llesques de pa als bancs del Banc dels Aliments Locals. Recorda, aquest diumenge dia 20, vine a córrer, a celebrar i a compartir tot allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'esperem a Plaça Catalunya, l'Héctor Huguet i jo mateix, Arnau Mulet, amb moltíssima música i moltíssimes ganes de passar-ho bé.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Que més un diumenge al matí, què has de fer? Què has de fer un diumenge al matí? Vine, home, que ens ho passarem molt bé. Ara Taylor Swift.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Ei, sí, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
5: Vols dir, Ernest?
6: Sí, home, jo diria que sí.
5: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
7: Ah, que encara no ens segueixes.
0: Arroba RAC 105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
8: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
9: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
10: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. Arroba RAC 105. Segueix-nos a Instagram.
11: Matina Codina.
12: Son locutores del Real Madrid. Sí, eso es verdad. Ellos no lo saben, pero son del Madrid. Son unos acomplejados que les gustaría estar en Real Madrid, pues FM. Juanito Codina, el que más matina.
11: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

Doncs aquest és Joe Kiri amb aquesta cançó que es diu End of Beginning, una cançó que es va popularitzar gràcies al seu paper a la sèrie Stranger Things, que feia de Steve Carrington, el tio, Sí, sí. Una cançó del 2022 que ho està patant a tot el món i no m'estranya. A més, juga amb aquest joc de paraules, no? El principi del fi, el fi del principi, no? End of Beginning. Va, camí de 3:15. Bon moment per fer un espresso. I per fer-ho de la mà d'una de les artistes internacionals més importants en aquests moments, Sabrina Carpenter.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

La pregunta que s'està fent en aquests moments a molta part de l'audiència de Carol G. Bruno Mars és: això és només una col·laboració professional o aquí hi ha alguna cosa més? La cançó es diu Estil. La veritat és que, en fi, hi ha feeling entre ells. No sé si hi ha alguna cosa més o no, però podria molt ben ser. En fi, va, camí de les 12 del migdia. Tornem cap a casa, cap a Catalunya. I atenció, perquè anem per una formació molt jove que va néixer a Vic. Concretament el 2021. Es diuen My Hallies i ens presenten aquesta novetat aquí a RAC 105. Ballo sense tu. La veritat és que sona molt bé. Apunta-te'ls bé perquè ens sentirem a parlar. I també a pujar volum, home. Anem a gaudir d'aquest gran èxit.

0: teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Arriben els Opel Days. Corre a buscar-te un nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
5: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Tradició, cultura i natura en família.
5: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
6: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
9: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
9: O bé aquesta?
11: Diumenge sense drama.
10: I què me'n dius d'això?
11: Segurament t'estimo.
9: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
9: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
9: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
9: Aquestes són les novetats de RAC 105.
14: Després de l'èxit...

0: també tenim dos debuts en català. Brou, amb De Colors.
1: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De colors.
0: I Mai Halis, amb Ballo sense tu.
2: Ballo, ballo sense tu. Tu fes jo, ara més que mai.
0: I en clau electrònica internacional torna Ugel amb el seu Moving to the Sun.
3: RAC 105.
4: Sempre al dia de les millors novetats.

Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial.

0: Doncs aquí tenim a Notar amb aquesta cançó que es diu Talk to You, tot un èxit de música electrònica que ens va perfecte per començar aquesta nova hora de divendres. Sí, senyor.
1: La teva música
2: amb Bernat Molet.
0: Salutacions a l'Arnau Molet. Em passen pràcticament 3 de les 12 del migdia. Aquí estem, acompanyant-te, com sempre, amb la bona música, bon rotllo, bon ritme d'aquesta santa casa. De fet, ets al lloc correcte, ni se t'acudeixi tocar el dial. Perquè et perdràs cançons, com per exemple la de Marcos, que la tenim preparada ja amb el seu festuc, o aquesta de Shakira, que aprofitem per proposar-te-la avui, que comencen els seus concerts a Madrid, que en farà 12, déu-n'hi-do. Aquí la tenim, aquesta, que es diu Las de la Intuición. Veurem si és una de les cançons que canta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
9: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
10: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
8: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
9: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
10: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem.
0: La Mercè de RAC 105
10: amb teràpia de xoc. Sense tu
0: jo no puc. El 25 de setembre.
11: Des de 2:15 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Doncs és Lola Young, que ha passat alts i baixos, però crec que ara està en plena forma. Aquí la tenim, aquesta cançó que es diu Messi, que va ser una de les primeres que ens va presentar, es va convertir en un autèntic èxit i diria jo ja un himne per tota una generació. I ara moltíssima atenció perquè tornem a casa i ho fem amb talent, nou talent, podríem dir. Es diuen Brou i, en fi, ens han regalat aquesta cançó que parla bàsicament d'una conversa real de parella i porta per nom De Colors. Sona molt bé, ja ho veuràs.

0: Crazy, Niles Barclay. Així es deia, doncs, aquesta formació que ens va regalar aquest gran èxit. Una cançó històrica ja pràcticament, que ens deixa pràcticament a dos quarts d'una al migdia. I nosaltres també estem una mica bojos perquè ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial dimecres 30 de setembre. Coneix ben a prop un dels nous talents de la música catalana. Iman Herzog.
1: Que volarem sobre la por, caminarem donant l'esquena a la tempesta, mai més.
0: Estarem a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Que vols venir? Doncs mira, entres ara mateix a rac105.cat, omples el formulari que trobaràs allà, ens has d'escriure quina pregunta li faries i amb una mica de sort podràs veure l'experiència, viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà a les preguntes que li hagueu fet. Per tant, si vols venir, rac105.cat, omple el formulari i dimecres dia 30 de setembre RAC 105 i Estrella Damm t'apropen Iman Herzog.
2: Aquest és el so.
3: RAC 105. La teva música.
0: I ara un dels grans èxits d'aquest estiu en català. Joan Dausà i Mama Duixa.
4: Veus a la

0: REC 105 Barcelona.
1: La gamma Geely a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Geely M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Geely M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
3: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més RAC 105.

És una nova artista, tenim molt en compte aquí a RAC 105. Es diu Adela, ens ha presentat això que es diu I'm in LA i s'ha convertit en un gran èxit a tot el món. Per això, evidentment, també forma part de la teva música i de RAC 105 en un divendres com avui. Mira, ens venia com el dit. Per cert, aquesta nit, a partir de les 9, tens una cita amb l'Héctor Huguet i el seu Ritme de la nit, que recupera cançons com aquesta. Sí. Oh. Grandíssim Remember, cançó d'aquelles del record que encara ens fa alçar de la cadira. Kate Ryan, quina capacitat té d'emocionar-nos, eh? Això es diu Libertina.

Agua! Aquí tenim a Seiko Mas al costat d'Oques Grasses amb aquesta cançó que es diu The Bright Side. Sempre s'ha de mirar el costat positiu de les coses, però de positiu en té poc que pleguin tots els grups catalans, també t'ho dic, eh? Perquè Seiko Mas ens van dir que s'agafaven un temps que de moment encara no ha acabat. I Oques Grasses estan plantejant ja el seu final de la història. A l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb aquests quatre concerts que seran, es preveu, en vaja, històrics. En fi, va, camí de la una al migdia i ara és el moment de Pitbull, que també passarà per Barcelona. Ell ho farà al Palau Sant Jordi, serà el 4 de novembre. Aquí al costat de Marc Anthony. Amb aquesta de pell de gallina.

Les coses volen temps, volen dedicació, volen confiança, no? I Rosalino sap molt bé perquè el Festival d'Eurovisió li va anar molt malament amb aquesta cançó, va quedar en 20a posició i després va triomfar tot el món. Es diu Snap. I camí de la una del migdia ens hi trobem una gran perla, una d'aquelles del record que reconeixeràs ja a la primera nota, per tant ni te la presento. Mira, mira.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
10: O bé aquesta?
12: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
10: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
13: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
13: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
15: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: Bam Bam, i evidentment és una de les més importants del món i ha sigut una de les més importants aquest estiu 2026 que ja hem deixat enrere.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos. Em passen pràcticament 4 de la 1 al migdia d'aquest divendres. Mira, aplaudiments, clar que sí, home. Ho estem celebrant amb els grans èxits d'aquesta casa, de seguida Miley Cyrus amb el seu Party in the USA. Però abans, Gina està...

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compte, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Tenim un poble, ja sona el pas doble.
9: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
10: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
11: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
12: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi.

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Que farem una ronda d'àudios dels oients, no? Amb les cacofonies al so del divendres. Hem dit, demostreu-nos que sentiu el divendres a les venes i al cos.
3: Vinga, nois, me cago en el divendres!
4: Por fin es viernes, tú! Endavant.
3: Divendres i cap a casa i a celebrar.
2: A disfrutar.
3: Hòstia!
2: Clar que sí, hòstia, l'eufòria es nota. Traspua l'altaveu, eh? Sí, sí.
5: Bon dia, Codina. Doncs mira, jo sóc la Gina i estic superfeliç perquè avui començo vacances.
2: Oh, quina ràbia.
5: Així que...
2: Bueno, feliç per tu, eh?
5: Ara em toca a mi. Vinga, bon dia.
6: No calia que està la Gina.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matín a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
7: La Mercè de RAC 105.
1: Amb els catarres. Diumenge sense
7: l'any. Avui m'ho prenc amb calma. El 25 de setembre.
1: Des de 8:45 del vespre.
7: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Escoltes tots els èxits de la música.
8: Andy B. Rexha.
7: Aquest és el so RAC 105.

Home, doncs una cançó molt de divendres, aquesta de Bibi Rex al costat de Faithless. Es diu New Religion. Una mica de xapa i de pintura d'aquell insomni tan mític que, en fi, van ballar tots a moltes discoteques, eh? Va superant el punt d'un quart de dues i ara és el moment de recuperar una cançó del 2012 del cinquè àlbum de Kelly Clarkson. Jo crec que si et dic What Doesn't Kill You Makes You Stronger, saps de què t'estic parlant, no? Una cançó històrica, doncs, que parla de superar les coses i fer-ho del millor possible, vaja.

Tame Impala, amb aquesta que es diu Loser, cançó que surt a la banda sonora de Spider-Man. Va, i ara atenció, perquè si us heu quedat amb ganes de ballar aquest estiu, arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Arriba Santa Tecla, sí, a Tarragona. I la gira 105, doncs també hi arriba, a Tarragona. Serà el 22 de setembre i seran

0: amb ADN RAC 105 per fer embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla de Tarragona. No us ho perdeu perquè pinta que serà històric. I no ho dic per dir, Serà històric, de veritat.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I superant el punt de dos quarts de dues, això no para. Aquesta és Aitana, que diu que marxa a Formentera. Passar el cap de setmana no estaria malament.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Ei, sí, sí, però les nostres veus ja les coneixes.
5: Vols dir, Ernest?
6: Sí, home, jo diria que sí.
7: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
5: Ah, que encara no ens segueixes.
0: @RAC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
6: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
8: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
9: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
0: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram.

0: Doncs aquí la Pink també ha estat involucrada en tota la polèmica d'Ed Sheeran. De fet, ha donat suport a Ed Sheeran, bàsicament, eh? En fi, va, continuem avançant i atenció perquè torna la Mercè de RAC 105. Sí, senyor. Ai, ja no vull entendre-ho, però no puc. Ai, ja... Aquest divendres, dia 25 de setembre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació d'Els Amics de les Arts, Els Catarres. Maria Jaume. Marcos amb Kai, el seu festuc, mira'l. I tampoc hi faltaran els Teràpia de Xoc. Sense tu, oh. Sense tu, si no hi ets... Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai, divendres, dia 25 de setembre, 8:45 del vespre. A l'Avinguda Maria Cristina. És que déu-n'hi-do, eh? Torna a la Mercè de RAC 105. Amb els suports d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. No hi faltis perquè serà espectacular. Ja t'aviso ara.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I el so RAC 105 el posa ara mateix la Su. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

Què et sembla això? És Ugel al costat del Trenatema, aquesta que es diu Moving to the Sun. I que a veure, ens hem rendit al que era evident, no? Que això es convertirà en un èxit internacional. El tema és que això va començar a sonar a través de les xarxes socials i ara ja la tenim, doncs, com una de les cançons més importants del món. Aquí a RAC 105 també entra amb honors. Com a novetat a partir d'avui. I que em sembla que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer enorme acompanyar-te en aquest matí de divendres. Sí. Això sí, ni et moguis, perquè de seguida s'hi posa el Buscarons, després el Jatardes amb l'Enric Font, després el Rima de la Nit amb l'Héctor Huguet. Per tant, tenim teca per seguir compartint amb tu els grans èxits de RAC 105, com per exemple aquest de Maria Jaume, que la tindrem a les festes de la Mercè, eh? Ganes d'escoltar això en directe, que es diu Festa i Drama. Va,

0: la teva música.
1: RAC 105. Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
2: i aquest? A què es dedica?
1: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Si vols ser la compra bé a tan a Carrefour.
7: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi.

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: Matina Codina, Best Moments.
2: Que farem una ronda d'àudios dels oients, no?, amb les cacofonies al so del divendres. Hem dit, demostreu-nos que sentiu el divendres a les venes i al cos.
3: Vinga, nois, me cago en el divendres!
4: Por fin es viernes, tú!
2: Sí, hòstia, l'eufòria, es nota, traspua l'altaveu, eh? Sí.
5: Bon dia, Codina. Doncs mira, jo sóc la Gina i estic superfeliç perquè avui començo vacances.
2: Oh, quina ràbia.
5: Així que...
2: Bueno, feliç per tu, eh?
5: Ara em toca a mi. Vinga, bon dia.
6: No calia que està la Gina.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Els que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: Unim un poble, ja fan el pas doble.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
8: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona.
2: Organitza
8: l'Ajuntament de Tarragona.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: La teva música.
12: On sona el millor dels millors.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
13: No podràs canviar d'emissora.

mitjans d'octubre, aquesta banda visita Barcelona. Serà una bona oportunitat de comprovar com sona en directe la potència de Magnetic, el debut de The Bowser, sonant a Rec 105. És un dels llocs de privilegi aquestes últimes setmanes. I va, aquí seguim, ara mateix amb Senyorita, una cançó que no els va unir perquè ja es coneixien abans, ja havien fet un duet abans, però aquí és on va néixer aquella relació entre Shawn Mendes i Camila Cabello.

0: Un cop més, la superestrella d'Aitana, protagonista dels últims minuts de ràdio aquí a RAC 105. En un cap de setmana en què segueixen passant coses, t'explico. Aquest diumenge, l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet t'esperen a la plaça Catalunya de Barcelona. Allà viurem la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. És un matí per compartir amb la família, amb energia, amb bon ambient. Tindrem sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses. I tot això després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cursa inclusiva per totes les edats i a la que Bimbo donarà per cada participant presencial bitlles, casapals, bancs dels aliments locals. Això és aquest diumenge. Al matí, corre, celebra i comparteix també amb els locutors i DJs de RAC 105 allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026.
1: RAC 105.

Aquesta és Meghan Trainor amb una altra de les cançons amb les que ha fet fortuna durant tots aquests anys. Criminals a RAC 105. Ara tornem a casa, escombrem cap aquí perquè arriben dos dels noms que més ens agraden a nosaltres. Som part de la família de RAC 105 i tant que sí. Ginestar i Nil Moliner, aquí els tens ara amb qui estaràs?

0: Eva Max sona amb Maybe You're the Problem, una altra de les cançons que ens motiva en aquest divendres tarda, en què ara mateix et presentem una banda nova de casa nostra. Es diuen Gorra Neta, i aquesta és la història d'una noia amb nom propi, la Marta.
1: Em desperta una companya...

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
3: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
7: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
6: Teràpia de Xoc.
9: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
11: RAC 105.
1: La teva música.

aquella època en què la música house era protagonista, segurament cap a finals dels 90, principis del 2000, les discoteques d'Eivissa només sonava això. Doncs que tot torna, i també sonoritats com la que ens proposen Another Talk to You, és un altre dels números 1 de RAC 105. Què tal, com ho portes? Aquí estem dinant plegats, un dia més, salutacions a l'Albert Buscarons, ara mateix fent parada a una de les cançons d'una banda que ha deixat empremta, eh? També s'acomiadaven fa uns anys, Stay Homers.

si vas ser a algun dels quatre concerts que va fer Aitana Palau Sant Jordi, vas comprovar que aquesta és de les cançons que més ja no es canten, es criden. Déu-n'hi-do, quina cridòria amb la connexió psíquica, una altra que despunta del disc Quart d'Azul de l'artista de Sant Climent. Seguim, no? Doncs som-hi. En tenim més i ara amb aquesta remescla especial que només escoltes aquí a RAC 105 del Somebody That I Used To Know de Gotye.

0: REC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran, amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
2: I tu quina ràdio escoltes?
1: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105! RAC 105, la teva música.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
3: Aquest és el so. RAC 105.

0: Doncs sí, avui és el dia perfecte per escoltar aquesta cançó, Last Friday Night, Katy Perry, amb un altre dels seus números 1.
1: Per fer roses de la
0: I et seguim proposant coses, i pel que fa a la música en directe, no hi ha qui ens guanyi, eh? Som imbatibles i hem tornat a la rutina, això vol dir que RAC 105 i Estrella d'Am, tornem a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial. Dimecres, dia 30 de setembre, tenim una trobada de ben a prop amb un dels nous talents de la música catalana. Des de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, 105 Confidencial amb l'Ivan Erzo.
2: Prometo que tot el que fas...
0: Entra a RAC105.cat perquè ja t'hi pots apuntar, eh? Has omplit el formulari, ens escrius la pregunta que vols que li fem. Amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu nou disc, que es diu Disco de Cristal, i respondrà totes les teves preguntes. Això és dimecres 30 de setembre. RAC105 i Estrella d'Am t'apropa l'Ivan Herzog en un nou 105 Confidencial.

Doncs ja el tenim disponible, Disco de Cristal, el nou àlbum de l'Ivan Herzog ja disponible i el pots consumir totes les cançons des de la primera fins a l'última. Ens acostem a les 4 de la tarda, ho fem despechaos, nosaltres també com Rosalía.

0: Aquesta és la més nova de Teddy Swims.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Mr. Know It All, la cançó amb la que et saludem de nou. És divendres, és 18 de setembre. Què tal? Un dia més a casa, posa't còmode, perquè RAC 105 és com el teu sofà preferit. Aquí t'hi trobes. No tens ganes d'aixecar-te per res del món? El divendres més especial per la vida de Shakira, que comença el seu recital de 12 concerts, la seva residència europea a Madrid, amb

És el bon so de Ginestar, una altra de les cançons importants dels germans Serra Solses acompanyant-nos. I avui és divendres, dia de novetats, i l'àlbum més destacat, sens dubte, és el retorn de Miley. Days Persuades és, com es diu, un retorn esperadíssim, en què torna a experimentar i explorar noves sonoritats, com ara aquesta. Més electrònica que mai, el single que titula el disc, Days Persuades.

És la cançó més reproduïda de la història. Aquest títol per The Weeknd, un dels artistes que en cosa de 10 anys s'ha convertit en una de les estrelles globals més importants. I ara, una de les cançons que més guerra ha donat aquest estiu, el retorn del DJ Ugel, ara amb Ultranaté. Això es diu Moving to the Sun, una mica de motivació de cap de setmana des de RAC 105.

0: son.
1: Rec 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.

0: Michiko és una altra de les cançons importants d'aquest estiu 2026, gràcies a DJ Goja i Jason Derulo. Que tuqui, tuqui. Una bona fastuqui tenim per la Mercè aquest any. I queda només una setmana. El proper divendres, dia 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, a partir de 8:45 del vespre, arriba el concert de la Mercè, el que més espera sempre, el de RAC 105. Aquest any amb les actuacions de Marcos, Maria Jaume, els Catarres, aquests que escoltes, Teràpia de Xoc, i també els Amics de les Arts. L'accés és lliure, així que t'hi esperem amb qui vulguis a partir de 8:45 a Avinguda Maria Cristina divendres vinent i amb bon temps, que és el que ens espera. La millor música en directe per fer costat un any més a les festes de Barcelona, tot això amb el suport d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Torna la Mercè de RAC 105.
1: RAC 105. La teva música.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs sí, t'estem motivant, ja ho veus, eh? Aquest divendres es nota també a l'antena de RAC 105 amb cançons com aquesta de DJ Calvin Harris, Mr. Harris, eh? Nosaltres hi tenim respecte màxim, és l'autor de cançons que ens han fet ballar durant molt de temps com aquest Blessings. I si la cosa va de DJs, i DJs famosos, aquí arriben Guetta. Ara Let's Love amb Sia.

Els Oques ja ho deuen tenir tot a punt pel seu comiat. Són 4 concerts a l'Estadi Olímpic que comencen dilluns 5 d'octubre. Acabaran dissabte d'aquella setmana. Ho petaran, com diu aquesta cançó, i tant, i tant. De seguida, els Jatarres, l'Enric Font, a punt per compartir amb tu la que ja és oficialment la primera tarda del cap de setmana. Així que res més per part meva. Salutacions a l'Albert Buscarons. Et deixo amb una de les cançons que més sona a les classes de spinning. I això és així. Això se m'ha dit, perquè no ho he comprovat jo. Physical, un dels números 1 de Dua Lipa. Bon cap de setmana. Gaudir-ne.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb vostè i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
4: Ja tardes amb l'Enric... Perdó, eh?
5: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
6: Ei, com ho...

0: Així hem començat, amb Loser. Això de Tame Impala, d'aquestes que ens agraden.
1: Loser.
0: Evidentment. Per començar nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes. Home! I avui que és divendres...
2: Enric Font, que mola
0: molt ja! Ai, mare! Això és començar a tope ja, Vinga. Arribar i moldre, tu! Vinga, ja! Després de l'Albert Buscarons, ja saps, quatre horetes de bon rotllo, bona música, acompanyant aquesta tarda per iniciar el cap de setmana de la millor manera, que és amb bon rotllet, evidentment. Som allà!
2: I la tarda va fent bum-bum.
0: Bum-bum. Hola, mogullón, En fi, un programa farcidet, tenim de tot, escolta'm, així que no desconnectis.
3: Hola, què tal, sí. Com estàs?
0: Estic molt bé, de divendres. Això es nota, sí. I tu, com estàs? Ja saps que ens ho pots explicar sempre a través del WhatsApp, no? Sí. Va, que de seguida obrirem tema del dia, avui molt actual i molt musical. Sí. Entre altres, també, què més tenim? Home, Rose musical, batalla de cançons, avui... Doncs fent una mica de balanç d'estiu, perquè ja pràcticament estem a les acaballes, no? Per no dir que ja s'ha acabat, però bé. Què més? Home, versió del dia, recuperant temes mítics, i tots els comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al WhatsApp, vinga!
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes! Oh, oh.

0: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja, tardes.
2: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mi també me pones mogollón.

0: públic que a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: que ens acompanyaran el divendres que ve, recorda, a la Mercè de RAC 105. A partir de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina, us esperem a tots. Ja saps, amb els catarres, els amics de les arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, i Marcos amb K i el seu festuqui.
1: Feta.
0: Sí, festuqui, tuqui, tuqui.
2: Ai, Déu-n'hi-do.
0: Vinga, pràcticament uns 15 minuts que passen de les 5 de la tarda.
3: Enric Font!
0: Sí, aquest sóc jo, què passa? En fi, ai. Va, anem amb el tema del dia, perquè jo crec que és... És el tema, com deien, és el tema, el tema. Avui, clar, és que tenim novetats musicals, sí, perquè no sé si sabeu que la Miley, antigament Miley Cyrus, la deia, no, ara és Miley només, estrena el seu desè àlbum d'estudi. Bass Persuade, sí, avui. Ha tret disc amb 10 cançons. I obre com una nova etapa musical, no?, per l'artista, nord-americana, que està a tope, eh? Poca broma. I això, clar, avui nou àlbum, nou disc, ens ha fet pensar aquí al programa, que sóc jo, eh? Però... Doncs m'ha fet pensar, dic, escolta'm, hi ha discos, hi ha discs que escoltes més d'una vegada. N'hi ha que escoltes, no sé, durant tot l'estiu, i després n'hi ha que els has fet pols. Que has posat tantes vegades que pràcticament et saps fins i tot els silencis. Sí. Clar, és que potser un dels teus discs preferits, no sé, algun de l'último de la fila, el saps de memòria, saps quan respira fins i tot aquí Manolo García. O no sé, algun d'Estopa. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara. O potser el Back to Black d'Amy Winehouse. Mira que hi ha discs, eh? I àlbums bons.

0: no sé, algun disc de Madonna. O fins i tot algun àlbum d'aquells dels 90 dels Lax en Busto. I segur que també hi ha aquell disc que et transporta directament a una època concreta de la teva vida. Eh, sí o no? Per això avui al Ja Tardes volem saber quin creus que és el disc o àlbum que més vegades has escoltat a la teva vida. Sí, aquell que has cremat, saps? El que t'has... et saps de memòria. Jo en sé d'un que... Àlex Ubago, eh? Sí. En sé d'un que... és el primer d'Àlex Ubago. En fi, doncs va, explica'm quin creus que és aquell disc que has escoltat més a la vida.
1: 608-7171-41.
0: Exacte. 608-7171-41. El nostre WhatsApp, que pots enviar el teu àudio i explicar-me, doncs, això. De pas, també em pots explicar què faràs, quins plans tens al cap de setmana, al weekend, eh? Que som... sí, sí. Va, avui busquem aquell disc, aquell àlbum... que et saps de memòria, que no et cansaries mai d'escoltar el que... de fet, el que ha sonat més vegades a la teva vida. Sí. Vinga, va.
2: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Mira, tenim comentaris ja, però referent a... els plans del cap de setmana, no? Sí.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, sí, sí. Mira, hola.
4: Hola, doncs mira, jo aquest dissabte repassaré amb la meva filla amb discapacitat i el diumenge vaig a un retir de mares de noies amb discapacitat, de noies i nois amb discapacitat i segur que estarem molt bé compartint moltes coses. I si em pots posar, mira, Clocks de Coldplay estaria perfecte i si no, doncs a l'iPray alguna d'aquestes de Coldplay. Vinga, fins ara.
0: Molt bé, adeu. Doncs mira... un d'aquests àlbums i discs que he escoltat més jo a la meva vida, segurament, que és un dels Coldplay, segur. No sé per què. Doncs va, anem a recuperar aquest Clocks. Puja volum.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Es ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
11: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
12: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
13: Si vols ser la compra, veus d'anar a Carrefour.
14: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
15: Unim un poble.
16: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
17: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
18: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
19: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
16: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona.
20: Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
21: La Mercè de RAC 105.
22: Amb els Amics de les Arts.
21: El 25 de setembre.
23: Des de 2:15 del vespre.
21: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
24: Ja tardes.
21: Amb l'Enric Font.
25: És viernes i el cuerpo lo sabe. Ah!

0: Marta. Són les Katzai. Un grup que va triomfar moltíssim a Coachella i des de llavors no para de triomfar com temes com aquest. Sí, Animal.
1: Ai, tela, tu.

0: aquest divendres, aquest divendres aquí al Jatardes, el que estem buscant és aquell disc o aquell àlbum que creus que és el que has escoltat més vegades a la teva vida. Quin pot ser, quin pot ser? Explica-m'ho.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, aviam. Tenim missatges com aquest. Mira, hola.
2: Hola, Antic Font. A veure, jo... Bueno, sóc la Nuri.
0: Hola, Nuri, hola.
2: A veure, jo potser vaig una miqueta del segle passat.
0: Però
2: jo, el que em sabia tot de memòria,
0: sí,
2: totes les cançons,
0: aviam,
2: Charles Aznavour, Johnny Holiday, François Hardy, sí, Sylvie Vartan, totes. Totes me les podia saber totes. De memòria, encara ara, m'entusiasma escoltar-les. Ja ho sé que poca gent són d'aquesta època meva, sí, però bueno, he disfrutat molt amb totes aquestes cançons. Bueno, adéu.
0: Home, són d'aquells discs que tenim a casa segurament, i que ens posem i gaudim com si fos a l'època, i tant. A mi em passa també, no, de debò. Ai. Vinga, va, més missatges i més de disc, més àlbums. Quin creus que és el que has escoltat més a la teva vida?
3: Hola. Enric Font, doncs mira, sóc la Roser de Cabrils.
0: Hola.
3: I jo el CD que més he escoltat ha sigut el Fallen d'Evanescence.
0: Oh, que bo!
3: És que m'encanta, o sigui, és dels meus preferits. I res, ja preparada per cap de setmana i properament per la Mercè. Vinga, un petonet, bon cap de setmana a tothom.
0: Molt bé, t'esperem el divendres, a l'Avinguda Maria Cristina, amb la Mercè de RAC 105. Oh, que bo aquest disc! Això és cap al 2002, no? Sí. Evanescence, que eren els precursors del moviment emo, una mica, sí. En aquest disc trobem aquest Going Under, que més... Oh, aquesta m'encanta. My Immortal. I una altra de les cançons que trobem en el Fallen és aquesta ja mítica dels Evanescence. Va, anem a recuperar el seu Bring Me to Life. És brutal, gravíssim.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Salut aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda.
3: Rec 105.
4: Qui vol festa i xarinola?
5: Jo.
4: Amb l'Enric tot mola.
6: Me gusta mucho, me gusta mucho.
7: ¿A que sí?
8: Claro.

0: diré sempre, que és l'himne de l'entrepà de salami. Salami, pan, salami, pan. El so de Hugh Gill, un altre d'escavallem, cada dos per tres, Jamaica amb bam-bam. Ai. Vinga, 20 minuts i arribarem a les 6 d'aquest divendres de nit.
1: L'Enric Font, sí. El locutor més molon.
0: Sí, clar, clar. Gràcies, però no sé si va per aquí la cosa. Vinga, va, arribats a aquest punt, encetem la batalla de cançons d'avui, vinga.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight! Home!
0: Va, per aquest Ja Tardes crec que haurem de fer balanç d'estiu, tu. Sí, sí, sí. No sé si sabeu que avui se celebra el Dia Mundial del Ventilador. Sí! Però siguem sincers. De l'estiu ja en queda ben poca cosa i el ventilador ja el podem anar guardant, eh? Una miqueta. Diuen que pujaran les temperatures el diumenge, però... Clar, vacances ja són història. Ja, la platja ja pràcticament queda lluny. Rutina ja on fire, eh? Per això avui toca saber quina ha estat la cançó que més has escoltat aquest estiu, clar. Sí, sí. Sí, a tot arreu, eh? Al cotxe, a la platja, allà a la guingueta, al xiringuito, a la ràdio, alguna festa. És igual. La cançó que creus que has escoltat més aquest estiu. Avui mira. Ui, anem per aquí. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.
4: No, home! No,
0: de fet, avui, mira, ja que és el dia del ventilador, aquesta em ve perfecta, eh? Cançó d'estiu... Que ha donat més voltes que el ventilador, ja, pràcticament, aquesta, també, eh? Són la banda Neon, els Búhos i Mont DJ, el ventilador... És la que has escoltat més... La teva preferida? Doncs explica'm el WhatsApp.
5: Porta't els gots de les festes majors, esborra aquell post...
0: De... O potser ha sigut l'opció número 2. Home! Shakira i Burna Boy, que per cert, Shakira avui... Ha començat aquesta... Bé, aquesta residència a Madrid, no? Sí. Amb aquell estadi que han muntat per ella, bueno... Aquelles cançons que també entren al cap i ja no surten, eh? Va... Al costat de Burna Boy han creat aquest Dai Dai. Què, la que més has escoltat aquest estiu? Doncs explica'm-ho també, WhatsApp. Va, anem amb l'última, opció número 3.
6: Julieta.
0: Home! Una de casa que també ens ha acompanyat bastant aquest estiu, eh? El so de en Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. La Julieta i la seva samarreta. Va, i ara et toca a tu, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, quina creus? Que és la que has escoltat més a l'estiu? Recorda, opció número 1 amb la banda Neon, els Búhos, Mont DJ, el ventilador. Ara para de girar. Opció número 2 amb Shakira, Burna Boy, Dai Dai. La cançó del Mundial. I l'última, opció número 3, amb Joan Dausà i Mamaduixa. Papi, posa-la al disc, Julieta. Ja saps que pots enviar el teu àudio.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: I al final del programa, doncs, repassarem tots els vots amb el veredicte, així que sabrem quina guanya. Va, dit això, anem-hi de cara, que arriba per aquí T-Swims amb aquesta...

0: REC 105 Barcelona.
1: Càtering per a béns d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Matina Codina.

0: velocitat. Bon dia.
1: De 6 a 11 amb Ernest Codina, a RAC 105.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuena arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuena.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
8: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
9: Energia a la Sandwich Party.
10: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
8: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
9: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
10: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
1: Ja tardes a pujar el volum! Ja tardes amb l'Enric Font. A RAC 105.

0: És en Marcos, Marcos amb K, que estarà amb nosaltres també el divendres. Recorda, a partir de 8:45, allà a l'Avinguda Maria Cristina. Ui, quin vespre, quina nit. Ui, ui, ui. La Mercè de Raxensing, ja veuràs tu com la liarem, Va, aquesta... Ui, és tardíssim. 8 minuts i arribarem a les 6.
1: Hola, què passa?
0: Què passa? Ja tarda. Va, missatges, comentaris. Recorda que avui, a través del WhatsApp, estem buscant quin creus que és el disco o l'àlbum que més vegades has escoltat a la teva vida. Allò que dius, és que el vaig ratllar. Però ratllar, literalment, El vaig cremar, doncs vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Aviam, tenim comentaris. Sí, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Per mi, l'àlbum que he sentit més en la meva vida i que és un dels mítics és el Dookie dels Green Day.
0: Oh, que bo!
3: I és d'aquells que porto sempre i que més sonen al cotxe i que sobretot m'acompanyen quan he de fer viatges llargs perquè és... amb el volum ben fort
0: a tope.
3: I cantant-lo i donant-ho tot.
0: Oh, sí.
3: Molt bon cap de setmana.
0: Oh, sí. Ets de les meves, Jo ja ho he explicat, que jo tinc la samarreta i tot del disc. T'imagines?

0: Va, més d'àlbums, més disc. Ja saps, 608-7141, vinga.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, com hem fet aquí, hola.
2: Hola, em dic Eugènia, soc hola. De Vic.
0: Molt bé.
2: I jo aquest cap de setmana...
0: Sí, què faràs?
2: El que aniré, aniré a fer justament demà,
0: sí?
2: Vaig al concert de la Shakira a Madrid, però per molt mala sort, abans d'ahir em vaig trencar el peu,
0: com?
2: I no sé què faré, i aniré igualment, però bueno... i que aniré a veure el concert de la Shakira. I l'àlbum que he escoltat més, bueno, sí. Doncs, tot el que ha fet la Shakira, segurament.
0: Tots, tots els de la
2: bueno,
0: Shakira.
2: Felicitats pel programa.
0: Adéu i ànims. Ha fet com la Mar Puga. Mala pata, mala pata. Oh. Ostres, i quina mala sort, eh? Ostres. Segur que ets gran fan de Shakira. Eh, sí. Home, sí. T'has escoltat tots els seus àlbums mil vegades. Quina ràbia que arribi el dia i paca. Oh. Doncs ànims. I si pots anar igualment, doncs... doncs mira tot això que t'endús. 608-7171. Va, tu també, explica'm quin creus que és l'àlbum o el disc que més has escoltat a la teva vida. Avui anem per aquí, mira. Ah, participa. WhatsApp. Al tanto, perquè t'haig d'explicar coses xules, que aquest diumenge l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, Mulet i Huguet, és una mica una parella còmica, una mica, no? Doncs al tanto, perquè t'esperen a la plaça Catalunya de Barcelona per viure la Sandwich Party de la Bimbo Global Race. Sí! Un matí per compartir en família, amb energia, bon ambient, amb bitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses més. Tot això després de la Bimbo Global Race 2026, una cursa inclusiva per totes les edats i que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa al banc dels aliments locals. Una cursa... xula i benèfica, també, eh? Doncs recorda, aquest diumenge corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026 i després a la Sandwich Party gaudeix de la música de l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet. Sí. Hola! És que a RAC 105 estem presents a tot arreu.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105. Hey!

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mors mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tardes.
0: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc modern. T'estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola, l'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
8: Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? No.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: A mi no m'agrada.
4: Castigat.
5: Yo quiero que se peleen.
3: Toma ya.

0: Beatles. Mítics dels 90, amb aquell Insomnia. Recuperant aquesta New Religion. Ai, ai, ai.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu, Déu meu. Quin dia portem. Bon, 7 minuts que passen de les 6.
2: Enric! Sí.
0: Hola! Sí, aquest sóc jo. Que estareu al nom. Vinga, missatges, comentaris i molts àlbums. Sí, és el que busquem avui. Quin creus que és el disc o l'àlbum que més vegades has escoltat a la teva vida? Potser serà el nou de la Miley que ha estrenat avui. No ho sé, no ho sé. Ho dubto, però... Vinga, va.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, mira, hola.
4: Bona tarda, Enric Font. Sí. Pues l'àlbum que he escoltat molt, molt, molt, però ja ara fa molt temps que no escolto, aviam, és el de Sopa de Cabra, el de Ben Andins.
0: Oh!
4: I no faré el grito de guerra perquè...
0: Per què?
4: És horari infantil.
0: Oi.
4: Doncs, apa.
0: Apa, xau, xau.
4: Moltes gràcies i felicitat pel programa.
0: Ai, merci. Pues mira, ja el farà... en Gerard Quintana, el crit.
5: Bona nit, malparits!
0: Ara, ara! Sí, senyor! Home, aquí, quin tros d'àlbum, En directe, mira, mira. Jo era el boig de la ciutat, tu m'has marcat. Hi havia èxits brutals. M'hauràs de substituir, ara em de... Tom cridant a ple pulmó, cantant-les a tope.

0: Oi, que bo. Va, més disc, més àlbums, ja saps, vinga.
1: 608-7171-41.
0: Aviam, hola.
2: Ep. Hola, Enric. Ara, Font. Ara, ara. Molt bona tarda. Soc Isidoro, de Blanes.
0: Molt bé.
2: Camí de Sidemont a la festa de la carbassa llegant. Bueno,
0: que curiós.
2: Jo, quan era jovenet, m'han regalat la primera ràdio, aquestes tipus gravadores, el meu germà i a mi.
0: Ui, quin parell.
2: I anava dintre una cinta de 15 minuts i posaven tot el rastón a la mateixa cançó, aquesta cinta.
0: Quina
2: cançó era? Era la cançó de Europe, The Fight of Scandal. Y la poníamos constantemente. Venga, vamos, la repetíamos como cosas. Después de la canción más escuchada, ese que es testigo, me agradaríamos la de Búhos, el ventilador.
0: Vale, ok.
2: Bueno, guapos, que pasó un molt bon cap de semana.
0: Merci. Chao, pescado. Ja tenim vot, pel Rous Musical. També ha fet un 2x1, ha participat al tema del dia i al Rous Musical. D'aquí una estoneta repassarem com van les votacions. Va. Doncs mira, els Europe, que també... Final Countdown. Va, participa, explica'm quin creus que és l'àlbum o el disc que més cops has escoltat en tota la teva vida. Que segur que n'hi ha alguns curiosos, eh?
3: Déu meu.
0: Va, 608-7741. Dit això, que t'haig d'explicar coses interessants, perquè, clar, si t'has quedat amb ganes de ballar durant tot aquest estiu, que mira que ens hem fet un fart de ballar, doncs... El tanto perquè arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Sí! Santa Tecla! Oh! El tanto perquè la Gira 105 arriba a Tarragona el 22 de setembre. Sí! Sí, sí, el dimarts. I el tanto perquè a cabina estarà en Mon DJ, la Charlie B i qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí! Estarem punxant els èxits de RAC 105 i de tot l'estiu al Parc del Francolí a partir de les 11 de la nit. Va, apunta-t'ho bé, el dimarts 22 torna la Gira 105. Una festa ADN a 100% RAC 105. Va, farem embogir a tothom la nit de l'Empalmada a Santa Tecla, ja saps, a Tarragona. Així que no t'ho perdis, l'aliarem fort, fort, fort.
4: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: Sí, sí, ja ho diuen l'Aitana. Ella és una superestrella, altres som uns estrellats ja simplement, eh? Bé. Vinga, re, uns 20 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Ja Tardes, com cada dia en aquest programa, doncs la liem força. I ens agrada que participi sempre, sempre. El nostre WhatsApp, vinga, va.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, 608-707-141. Recorda que avui el tema del dia va sobre aquests discs, aquests àlbums que has escoltat més a la teva vida. Quin creus que pot ser? Doncs va, explica-m'ho. I de pas també em pots explicar els plans del cap de setmana, aquestes coses que... Som així a tafaners, eh? Sí. I el que també tenim en aquest programa és unes seccions així diferents, com per exemple la que arriba a continuació.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Sí. Ole! Ja saps que de tant en tant doncs, recuperem temes mítics i repassem totes les seves variants de diferents estils. I avui, per fer aquesta secció, la versió del dia, celebrem que Kerry Livgren, un dels integrants de Kansas, avui celebra els 77 anys, home! Kansas, sí, sí. És el que em diuen a mi, a vegades. Ja Kansas, ja Kansas, sí. Doncs per això avui volem recuperar la balada més dolça i més icònica que ens porta el grup nord-americà. Mira. Ai. Only for a moment and the moment's gone. Dust in the Wind. Ai. És com una cançó així com tranquil·leta, melancòlica, que posa com filosòfica en qüestió de segons. Només escolta això i jo, oi? Doncs clar, d'aquest èxit descomunal de tots els temps, existeixen infinitat de versions. I mira, volíem destacar, per exemple, aquesta amb un estil com country. Epa! Sí o no? Mira, eh? Ahir que era el Dia Mundial de la Música Country, ens va perfecte. Tanto perquè tampoc podia faltar una versió reggae.

0: molta atenció a aquest cover en castellà, això sí, a càrrec dels Mago de Oz.
1: Enséñame a escuchar tus labios al el sol.
0: Aquests són els de la fiesta pagana, eh?
1: Llévame.
0: Es posen així com més, més romanticots.
1: De los sueños fabrican tu voz.
0: El seu rotllo així celta, no?
1: Pensando en ti.
0: Pensando en ti, eh? I fins i tot tenim una ben canyera a ritme metal. Ojo peligro! Fa por i tot, eh? Oi, sí! Però la versió del dia d'avui és una dance, però tranquil·leta, eh? Que van treure fa un parell d'anys en Iron Storm i en Ron Van Den Beuken. Déu-n'hi-do. Anem a recuperar això. Dust in the Wind. La versió del dia d'avui, d'aquest divendres, aquí al Ja Tardes. Aquesta xula...
2: Manca.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
6: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
7: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
10: Mary Short.
11: Tenim un poble, ja sona el pas doble.
12: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
13: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
14: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
15: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
12: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona.
1: Organitza
12: l'Ajuntament de Tarragona.
16: La Mercè de RAC 105.
17: Amb els catarres.
18: Diumenge sense calma.
12: El 25 de setembre,
19: des de 8:45 del vespre,
12: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
20: Ja tardes!
12: Amb l'Enric Font.
21: Ja és divendres, Enric!
22: Oh. Pues vinga, anem!

0: Mira que em dona un bon rotllo brutal. Amb aquest toc house que sembla una mica vintage. De Bausa, amb això que es diu Magnètic, una cançó que enganxa, evidentment, i s'apodera dels nostres malucs, això, eh?
1: Ai, mare!
0: Sí, que no parem de ballar. Va, pràcticament uns dos minuts que passen de dos quarts. Això és el Ja Tarda.
2: Sí,
0: hola! Missatges, comentaris i també una batalla de cançons que déu n'hi dret.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va, fot-li! Toma, toma! Vinga, va, que avui, en aquesta batalla de cançons, toca oficialment dir adéu a l'estiu, pràcticament. Oh! Clar, és que aviam, parlem-ne. Avui és el Dia Mundial del Ventilador. Això és veritat, eh? Això és verídic. Però, clar, pràcticament ja no el farem servir. És moment d'anar-lo guardant, saps? Perquè ja la caloreta, com que ja... Tot i que diuen que el diumenge tornen les temperatures altes. Però, escolta'm, s'estan començant a acabar les nits llargues, eh? Les nits allà a la Guingueta, al Xiringuito, la platja també, eh? Però clar, hi ha les cançons. Per això volem saber quina ha estat la cançó que més has escoltat aquest estiu. Anem a fer balanç. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida o la que hagis escoltat més. Va, anem amb l'opció número 1.
4: Ara no, no, no, no em revisa el ventilador.
0: Com allà?
4: No, no, no, no em revisa el ventilador.
0: Mira, avui que és el Dia Mundial del Ventilador...

0: una cançó que precisament ha durat més voltes que el ventilador aquest estiu. Sota de la banda Neon, els Búhos, Mont DJ, com ens agrada, eh? Què és la teva preferida? Explica-m'ho a l'àudio al WhatsApp. O potser has escoltat més l'opció número 2. Opa! Let's go! L'himne d'aquest Mundial 2026 a càrrec de Shakira i Burna Boy, Dai Dai, que per cert, avui Shakira, que inicia aquest cicle de concerts a Madrid, la seva residència, a l'estadi Shakira, que dius. Podries fer-li, no sé, posat un altre nom, no, estadi Shakira, que és el mío. En fi, i per últim, opció número 3. Julieta. Una de casa, i una que també l'hem escoltat unes quantes vegades, eh? Joan Dausà, Mama Duixa, que ens porten a això. Papi, posa-la al disc. Julieta, Julieta. Va, ara et toca a tu.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, ja tardo, sí. Mira, tenim vots com aquest. Hola.
2: 705, jo voto la... Número 1, el ventilador de Búhos i Banda Neon, que m'agrada molt i l'he escoltat tot aquest estiu. Adeu i felicitats pel programa.
0: Vot per l'opció número 1, mira més.
3: Hola, Raxem, sí. La cançó que més hem escoltat aquest estiu és clarament Dai Dai. Gràcies, adeu.
0: Vots per l'opció número 2, Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Més, vinga.
4: Hola, bona tarda, Enric. Hola. Font, sóc la Susana de Palafolls. Per mi, la cançó de l'estiu, sense cap mena de dubte, ha estat la del Joan Dausà i Mama Duixa. És una cançó que s'enganxa moltíssim, que dona molt bon rotllo. Vaig anar a veure el Joan Dausà al març d'estiu a Santa Susana i va ser un dia genial. O sigui que jo voto per aquesta. Vinga, un petonàs. Adéu.
0: Doncs vots a tots colors, a tots els estils. I falta el teu, ja saps. Va, digues la teva.
5: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Recorda que al final del programa repassarem el veredicte amb tots els vots i resoldrem aquesta batalla d'avui dedicada una miqueta a aquest estiu 2026. Va, anem amb més. Al tanto perquè arriben els Catarres, que recorda que també hi seran el divendres amb nosaltres a la Mercè de RAC 105. I ens cantaran cançons com aquesta, eh?

0: llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsa.

0: Mira que m'agrada el so d'Another. Una altra d'aquestes bogeries que tant en tant fem sonar aquí al Ja Tardes.
1: Ai, mare!
0: Sí. Talk to you, oh yeah. Barren, 15 minutets, arribarem a les 7 de la tarda. Aquest programa estem a tope, eh?
2: Enric Font, sí. Guapetó.
0: No. A l'oculista, eh? Com dèiem ahir. Va, tenim missatges, comentaris, i avui el tema del dia estem preguntant per quin creus que és el disc o l'àlbum que més vegades has escoltat a la teva vida. Va, explica-m'ho.
3: 608-717-141.
0: Clar, però és que també tenim peticions musicals, és que clar.
4: Hola, Enric Font. Soc el Joan i companyia. De Barcelona. I sí. Estem aquí en caravana de camí al Maresme.
0: Ah,
4: i volem una mica de fasto.
0: Home! Teniu ganes de fastuqui, eh? Sobretot atrapats allà en retenció, en caravana, eh? Sí. Tuqui. Marcos amb caca, recorda que també estarà amb nosaltres. Sí, el divendres a la Mercè de Raxen 5 a partir de 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina, que la liarem molt fort. Amb Marcos, els Catarres, els Amics de les Arts, Maria Jaume, teràpia de xoc. No t'ho pots perdre, eh? No, que guai. Va, ara sí, anem amb el tema del dia perquè estem despistats, clar. Va, 608-717-141. Quin és l'àlbum o el disc que creus que has escoltat més a la vida?
5: Aviam. Hola, Enric Font, sóc l'Àngels, de Blanes.
0: Hola,
5: doncs mira, jo quan era jove m'agradava molt els Guns N' Roses. Oh. I sempre cridava a totes, encara que no sapigués anglès, eh?
0: Mira,
5: i la cançó que mentre estava era de Knocking on Heaven's Door.
0: Veus?
5: Però ara, de més gran, qualsevol cançó de rock català les crido com una desesperada i em quedaria més amb la d'Actitud
0: dels
5: Buhos.
0: Dels Buhos, molt bé.
5: Va, vinga, bon cap de setmana
0: a tothom. Igualment. Fas com jo, que cantes una mica chiquitero, saps? Sí. Ara no saps anglès, però tu cantes chiquitero. Cande, morena, buena, buena. Oh, yeah. Sembla que en tingui el nas tapat, aquí a Axl Rose, no? 608-717-141, va, tu també, digues la teva, vinga. El teu disc, aquell àlbum que dius és que me'l sé de memòria, l'he cremat, doncs explica'm quin era, o quin és, clar. Va, i dit això, ja que m'has comentat Actitud de Buhos, doncs dit i fet.

0: REC 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
3: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
2: Vine a córrer, celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: No podràs canviar d'emissora. La teva música.
6: Aquest és el so.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: Ens ocupem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast... agim.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
16: Tradició, cultura i natura en família.
15: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
16: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
15: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
16: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900 903 744.
18: Verisure. Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
20: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
2: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
21: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
22: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
23: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro amiguito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Però nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
4: RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

0: això només passa al Jatardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no? Sí, no,
2: ens hem vist aquest estiu, que hem anat a veure junts l'eclipsi.
1: És veritat!
2: Que gairebé ens mengem la boca. I ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, sí, però veritat, estava anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que devia anar amb RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí,
1: no,
2: sí. I el vam mirar directament al sol. No pot fer.
1: No, això és prohibidíssim. Però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, ja està,
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Ah, amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No!

0: No, no t'espantis, mira, estem motivats avui, és divendres, tu. Aquí tenies a Tay Swings, Mr. Know It All. Una altra de les que cantem a ple pulmó, Enric! Sempre que sona per aquí, és una cosa, bueno...
1: Enric!
0: Què?
1: Enric Font!
0: Sí.
1: Mola bogollons!
0: Sí. Estem fatal avui, no sé què passa. Crec que se'ns en va de les mans, això, eh? Se'ns escapa de les mans. Tenim molts missatges, molts comentaris... I falta el teu, eh?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, recorda que avui el que estem buscant és aquell disc o aquell àlbum que creus que és el que has escoltat més a la teva vida, que te'l saps de memòria, que el vas cremar, el vas ratllar, ja, de tot. Però que t'encanta, clar. 608-71-71-41, aviam.
3: Hola, Enric Font, bona tarda. L'àlbum que he escoltat més a la meva vida és el Supertramp París de l'any 79, que trobo que és una meravella i és un dels concerts que m'hagués agradat anar, però malauradament no hi vaig poder assistir. Una llàstima.
0: Sí.
3: Però bueno,
0: ara
3: és brutal l'àlbum.
0: Ara això sí.
3: Vinga, una abraçada.
0: Apa, porten molts èxits, del Supertramp, sí. Enyorem aquests discs, Va, tu també pots participar, vinga.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. 608-7-7-4-1. Participa el tema del dia i de pas també em pots explicar cosetes que faràs el cap de setmana, Sí, mira, hola.
4: Bona tarda, Bric. Escolta, en breu aniré per primera vegada al Love 90 i... Pots posar una cançó d'aquestes que tu ja saps?
0: Com?
4: Aquestes que ens van fer vibrar en aquella època. Home, xula, va.
0: Ai.
4: Vinga, alguna maquineta, por fa.
0: Maquineta?
4: Bon cap de setmana, un pato de fort.
0: Adéu! Oita! Oita! Anem canyero ja, Per cert, cançons com aquesta, tema mític de Fractal. Pedro Miras, Alberto Tapia, des d'aquí una abraçada. Doncs ho podeu escoltar divendres i dissabtes nit amb l'Héctor Huguet, al ritme de la nit. Sí. Per la nit. Ritme de nit. Ai, sí. Doncs va, ja que estem així com a... Anava a dir com a nostàlgics, no? També, o com a fiesteros, perquè...

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: Josep, tu.
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. A RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
6: Doncs sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
8: Bueno, que le ha dicho.
9: Toma!

0: una d'aquestes apoteòsiques que no ens en cansem, eh? No, no. Hendrix i aquest Golden. Una altra de les que ens carrega piles aquest divendres i arrenca, doncs, aquest ritme imparable que tenim avui, eh?
1: Ole!
0: Sí, ole, ole. A 14 de la 7, missatges, comentaris i molts discs i àlbums que no parem d'escoltar.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda que pel tema del dia avui volem saber, doncs, precisament això. Quin creus que és el disc o àlbum que més vegades has escoltat a la vida? Mira, tenim respostes com aquestes. Hola.
3: Sentim.
0: Ui, hola.
3: No, la Maya i la Gala. I estem... Camí de l'amor a Tarragona. I l'àlbum que més hem escoltat
0: quin?
3: És el de Quarto Azul, d'Aitana.
0: Oh.
3: Adéu!
0: Quarto Azul, eh? Aitana! És ben recent, però està segur, segur.
4: No li importa estar con una superestrella.
0: Superestrella. Bona, bona, bona aquesta. M'agrada. Va, tenim més àlbums, no? Sí. Mira per aquí, hola.
5: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
5: Que, la cançó que, digo, el disc que no puc parar d'escoltar,
0: sí?
5: És A Night on the Opera. Que, sobretot, el que no puc parar d'escoltar és Bohemian Rhapsody. Enric Font, que moles mogollons.
0: Ai, gràcies. Merci. Doncs molt bon gust musical, clar que sí. A Night at the Opera, eh? És l'àlbum dels Queen, que té uns quants anyets ja, eh? Sí. El 75, imagina't. Però que està molt xulo, clar que sí. Mira,

Jo les canto totes com a... amb idioma chiquitero. Va, 608-7-7-4-1. Tu també explica'm quin creus que és l'àlbum o el disc que més has escoltat tota la teva vida. Va, ja que, per cert, aquests dies està molt de moda ara tornar a escoltar també temes dels Oasis, clar, perquè... Sí, sí. Com faran els concerts aquí a Barcelona l'any que ve... Doncs mira, ens ve de gust recuperar una cançó dels Oasis, però la versió que vam fer... Escombrant cap a casa una mica. La cançó que vam fer, o la versió, de Carl Clarks i qui parla un servidor, l'Enric Font, és el Wonderwall. Sí,

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Dona ales a les teves receptes amb el pit de pollastre filetejat origen Espanya a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
11: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
12: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
13: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
14: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi.

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105
0: amb Marcos.
1: El 25 de setembre,
0: des de 8:45 del vespre,
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Ja tardes!
3: Amb l'Enric Font, tots els divendres.

0: forever young. Ai. Ai, sí, estem aquí, eh? Va, en 4 minuts arribarem a 2:15 de 8. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps jo t'ho explico.
1: Hola, ¿con quién hablo?
0: Amb Enric Font, sóc jo, sóc jo. Va, missatges, comentaris i també una batalla tremenda avui, eh?
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Hadouken!
0: Batalla de cançons, avui fent balanç d'estiu. Sí. No sé si saps que avui se celebra el Dia Mundial del Ventilador. Sí. Això és veritat, eh? Però escolta'm, siguem sincers, que d'estiu ja queda ben poca cosa, sí? Així que ja podem anar guardant el ventilador. I per això, mira, volem fer balanç d'aquella cançó que no ha parat de sonar durant tots aquests mesos, eh? Mesos d'estiu. A tot arreu, al cotxe, on sigui, on sigui. Per això enfrontem tres cançons que possiblement són les que més has escoltat. I tu valores la que més t'agradi o la que més hagis... doncs ha escoltat aquests mesos. Sí, a través del WhatsApp, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Vinga, anem-hi de cara, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.
4: Ara no, no, no, home, no em revisa el ventilador.
0: El tema que porta el nom, el nom d'aquest dia. No, no, el ventilador.
4: No revisa el ventilador.
0: Cançó plenament d'estiu. Que ha donat voltes, eh? Moltes voltes. Banda Neon, els Búhos, Mont DJ. És la que t'agrada, has escoltat més? Explica-m'ho. O potser és l'opció número 2. Home. Let's go. Die, die. Aquesta també, déu-n'hi-do, ha donat canya, eh? Shakira amb Burna Boy, die, die. La proposta del Mundial de Futbol, no? L'himne, clar, sí, sí. També no ha parat de sonar. Va, anem amb l'última, opció número 3.
5: Julieta.
0: Home, la Julieta. En Joan Dausà, Mamaduixa, eh? Papi, posa-la al disc. Quina d'aquestes tres creus que és la que ha sonat més?
6: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Ara! Va, anem a repassar vots. Vots com aquests, mira, hola.
7: Hola, Enric, sóc l'Emma de Sant Salvador de Guardiola.
0: Hola,
7: i jo voto per la segona. Adéu.
0: Vots per Dai Dai de Shakira Burna Boy. Avui comença aquesta residència a Madrid, la Shakira. Aquesta, evidentment, aquesta sonarà tot drap. Aviam, va, més, més vots, hola.
8: Hola, bona tarda, Enric Font. No. Sóc la Susana de Palafolls.
0: Hola.
8: Per mi, la cançó de l'estiu, sense cap mena de dubte, ha estat la del Joan Dausà i Mamaduixa. És una cançó que s'enganxa moltíssim, que dona molt bon rotllo. Vaig anar a veure el Joan Dausà al març d'estiu a Santa Susana i va ser un dia genial. O sigui que jo voto per aquesta.
0: Molt bé.
8: Vinga, un petonàs. Adéu.
0: Adéu. I posa-ho al disc. Més vots, hola.
9: Hola, Enric Font.
10: Som la Lia i l'Alexia.
9: I nosaltres votem Papi posa el disc de Joan Dausà. Adéu.
0: Adéu. Més vots per Joan Dausà. Mamaduixa, adéu-n'hi-do. A tope, a tope. Va, i tu quina tries? O quina és la que més has escoltat o ratllat aquest estiu? Doncs vinga.
2: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Una estoneta repassarem més vots. I també recorda el veredicte. Cap al final del programa sabrem quina guanya. Moment de nervis i de tensió, també. Va, continuem. Moment de l'Aitana, que ens porta Connexió Psíquica.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: vindràs a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: revolució sexual, eh? Guillem i Cluí, tota la tropa. La Casa Azul, si és que brutals com sempre.
1: Sí,
0: t'agrada molt. Va, que tenim comentaris, missatges i també molts àlbums i discs que volem saber quin és aquell disc que has escoltat més a la teva vida.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, digues la teva. És que tenim tants missatges, jo ja vaig una mica perdut i tot, eh? Però bé, mira, hola!
3: Hola, Enric Font, Baldufa!
0: Com que Baldufa?
3: Com en Sabrià, des de Barcelona.
0: Oita!
3: El disc que jo més he escoltat, o sí, un dels discos que més he escoltat, és un d'en Cisa, Cisa i Melodrama.
0: Home!
3: Bueno,
0: sí!
3: L'he escoltat 40.000 vegades i em segueix agradant.
0: Ai, sí!
3: O sigui que així ens estic. Molt bé, vinga, un petonarro, una sala.
0: Ciao, pescau!
4: Tots els morts el dia abans, aquesta noia...
0: Així estic. M'encanta.
4: Aquila, Transilvània, ja sols un ombra que les 12...
0: Bones propostes, tu. I tu, quin creus que és el disc o l'àlbum que has escoltat més a la teva vida? Va, explica'm-ho, 608-71-741, tot bé arran de la notícia de que la Miley... Miley Cyrus. No vol que li diguem Cyrus, perquè s'ha enfadat amb el pare. Però és igual, la Miley. Doncs avui ha tret nou àlbum, sí? Bass Persuades. Un disc de 10 cançons. De fet, és el seu desè àlbum d'estudi. En fi, va, dit això, que jo m'enrotllo i no paro. Però que t'has d'explicar coses interessants perquè ja hem tornat a la rutina i això vol dir que RAC 105 i Estrella Damm tornen a portar-te els teus artistes preferits al 105 Confidencial! I al tanto perquè el dimecres 30 de setembre pots conèixer de ben a prop a un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog! Com sempre, des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. Entra a rac105.cat, omple el formulari i escriu la pregunta que li faries. I amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el futur àlbum Disco de Cristal i, a més, que respondrà a totes les preguntes. Recorda, el dimecres 30 de setembre, rac105 i Estrella Damm t'apropen Ivan Herzog. No t'ho perdis.
2: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC.

0: REC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026.
1: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
2: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
3: Quina ràdio escoltes?
2: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: No pots canviar d'emissora.
10: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin.
13: Benson Boone. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
17: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
18: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
0: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
17: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
18: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
19: Ja tardes.
20: Ràdio en estat pur.
19: Amb l'Enric Font. Yeah.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Mira,
2: bona tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí a Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les entetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes. Va treure pit.
1: No!
2: Ens
1: no.
2: fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, com és que has hecho esto? I diu, però no ha dit la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera, vinga.
0: Ja tardes. 5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font. Casos

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
0: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: les propostes que també ha sonat bastant aquest estiu, el so de DJ Goja, al costat de Jason Derulo, s'anomena així, Mi Chico. Mi Chico, Mi Chico. Vinga, així hem començat l'última horeta d'avui, d'aquest divendres, tu, que això ens agrada. Ole! Engrescats a tope. Sí, sí. Oi, oi, oi. Quin mal de cap. En fi... Va, recorda, missatges, comentaris. També, si vols participar al tema del dia, em pots explicar quin creus que és aquell disc, aquell àlbum que has escoltat més a la teva vida. Doncs vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: El que també tenim obert és la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, avui un roast musical dedicat a les cançons d'aquest estiu. Estem valorant entre 3 quina creus que és la que has escoltat més aquest estiu, o si més no, la que més t'agrada. I tenim tot de vots, per aquí, sí, sí. Mira, per exemple, aquest, mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Doncs jo la cançó que m'he escoltat més aquest estiu ha sigut la de Dai Dai, perquè m'he vist tot el Mundial i ha sonat en gairebé tots els partits.
0: Sí,
3: Dai Dai, i go, dale, dale, let's go.
0: Dale, dale. És la variant d'en Pitbull, una mica. Versió d'en Pitbull. Dale, dale, ja t'ho sabe, que una mica. Mira per aquí. Hola.
4: La segona opció.
0: Sí.
4: És la que m'he de sonar.
0: Sí.
4: Dai, dai, de Shakira. Va. Dai, dai. Ico.
0: Veus?
4: Dale, ale, let's go.
0: Ale, ale, Cadascú fa la seva versió. Bé, molts vots per Dai Dai. Clar, sí, és que aquí em sembla que també.
5: Gràcies, Jo crec que la cançó que ha tingut més èxit aquest estiu és Dai Dai. Adéu.
0: Sí, sí, Dai Dai, a tope. Aviam què n'opinen per aquí. Hola.
6: Hola, Rick Font.
0: Hola.
6: Soc la Vanessa d'Alemanya i a mi m'agrada la cançó Papi, posa el disc.
0: Julieta. Aquesta també ha sonat, sí. John Dolzà, Mamaduixa, Nen i Dret. Julieta, Julieta, aviam per aquí.
7: Rapsenxi.
0: Hola.
7: Aquí no ens posem d'acord. Jo, la Martina, voto per Papi, posa el disc.
8: Hola, jo, el Marc, el ventilador.
0: El ventilador, molt bé. No, no, no. És l'opció número 1, La banda Neon, els Búhos, Mont DJ, el ventilador. Avui és el dia mundial del ventilador,
4: Olé!
0: Sí, perfecte. Va, i tu, quina votes? Va, recorda que en una soneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, moment de nervis, i resoldrem aquesta batalla de cançons.
2: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Ahí está. Vinga, va, nosaltres continuem. Això sí, amb el so de Jack Jones i Ray, amb la primera que ens portaven aquí al nostre país, You Don't Know Me.

0: Bona proposta de Teddy Swims, aquelles elegants, tu, eh? Bad Dream. Oh, yeah. Va, uns 14 minutets a les 8, aquí estem al Jatardes.
1: Enric!
0: Què passa, què passa?
1: Divendres!
0: Sí, ho sé, ho sé.
1: Divendres! Sí. Ja estem de festa!
0: Sempre. Aquest programa sempre és de festa. Va, recorda que pots participar al tema del dia. Ui, que m'estan trucant. Ui, cuidao. Va, recorda que pots participar al tema del dia. Que no passi en aquest programa, són coses rares. Avui busquem aquell disc o aquell àlbum que més vegades ha passat pel teu reproductor, saps? Aquell que has escoltat, bueno, que ja l'has ratllat, que ja te'l saps de memòria, però total, fins i tot quan respira el cantant. O sigui, una cosa, bueno, doncs vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam que m'expliqueu. Hola.
3: Hola, ja tardiros. Soc la Mireia de Terrassa i un disc que l'he escoltat en bucle 100.000 milions de vegades i que me la flipa, igualment, és el de Mayéutica, del Robe d'Extremoduro. És increïble, és xulíssim i no m'encanta.
0: Aviam, no em truqueu, saps? És que, clar... Ara, mira.
3: D'escoltar-lo. I aquest estiu, sobretot, l'he escoltat molt, moltíssim. Una passada al cotxe. I res, diria que em posessis una cançoneta del Robe, que no me la posaràs.
0: Com que no?
3: Així que, si pots posar a l'Ariana Grande, One Last Time, doncs superguai.
0: Me l'apunto.
3: I res, que vagi molt bé el divendres, el dissabte i el diumenge.
0: Ah, mira, tot el cap de setmana.
3: Adéu,
0: mira. Aquesta forma part d'aquest àlbum que dius, eh? Sí. Mayéutica, eh? Sí. En Robe. Déu-n'hi-do. Va, vinga, 608-71-71-41.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte, que pots dir el que vulguis, va. I d'explicar-me quin és aquell àlbum, aquell disc, el que més has escoltat a la teva vida. Vinga. Va, que t'has d'explicar també coses xules, interessants, perquè torna la Mercè de Raxen 5. Sí! El pròxim divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb un munt de concerts d'aquests xulos, d'artistes de casa nostra. Mira, per exemple, estaran els Catarres.

0: Bé, els amics de les arts. No s'ho perdran. O, per exemple, Maria Jaume. I al tanto, perquè també estaran amb nosaltres els Teràpia de Xoc. Sense tu. Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Recorda, el divendres 25 de setembre, 8:45 del vespre, l'Avinguda Maria Cristina torna... La Mercè de RAC 105. Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra, valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
6: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estiu.
7: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
8: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
8: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
8: Maria Jaume.
7: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
12: No podràs canviar d'emissora.
13: Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
14: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
15: Per què?
14: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
15: Ostres.

0: És Madonna, que està de tornada, eh? Total, total. I està a tope de power amb temes com aquest al costat de Sabrina Carpenter. Bring your love. Va, en qüestió d'uns 5 minutets arribarem a 2:15. I al tanto perquè ha arribat el moment de tensió, de nervis, de... Sí? Arriba el moment del veredicte de la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, ha arribat el moment de saber què heu decidit vosaltres, sí? Hem rebut un munt d'àudios, notes de veu, vots... Hem escoltat arguments, defenses... de la cançó que ha sonat més aquest estiu. Teníem tres candidates. Anem a repassar-les. Aviam què teníem aquí sobre la taula.
3: Ara no, no, no, no em revisa el ventilador.
0: Mira, per una banda, no, no. Banda Neon, Buhos, Mon DJ i el seu ventilador, que avui, casualment, és el dia mundial del ventilador. Això és veritat, eh? Cançó que ens ha acompanyat entre calor, festa... I també ventiladors, que ha girat més que el ventilador, això, eh? Sí, Això per una banda, per l'altra... El so de Shakira amb Burna Boy, himne del Mundial d'aquest any, que també s'ha cremat aquest estiu, amb el Dai Dai. Dai Dai, Dai Dai. I per últim... una proposta que també no ha parat de sonar. El so de Joan Dausà, Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. Julieta, Julieta. Però ja saps que només una pot guanyar. Va, ara sí, ha arribat el moment. Hem revisat tots els vots. Totes les notes de veu. I una cançó que s'ha imposat a la resta. Una cançó que ha sonat més que les altres aquest estiu. Una que ha viatjat amb tots nosaltres. La cançó que s'endú avui la corona del roast musical d'aquest divendres... Dai Dai! Oh!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: agrada.
1: Vinga, res, 6 minuts que passen de 2 quarts. Ai, tela, tu.
2: Ai, Déu meu.
1: Un dia avui, quin divendres, eh? Va, més missatges, més comentaris i també més àlbums o disc. Que hem escoltat a tope a casa, bé, a casa, al cotxe, on sigui, eh? Clar. Doncs vinga, som-hi.
3: 608-7171-41.
1: Sí. Comentaris, missatges i... com aquest, és que vaig perdut. Mira, hola.
4: Hola, Enric Font. Sí. Doncs jo vaig estar escoltant en bucle,
1: sí,
4: amb els CDs,
1: sí,
4: Enya.
1: Enya.
4: Però era un no parar. I amb caset, el primer que em van regalar de l'Axan Busto.
1: Oh.
4: També, fins que ja em vaig carregar la cinta.
1: Ostres!
4: Vinga, posa'm alguna cançó de l'Axan Busto, que fa molts anys que l'escolto.
1: Com?
4: Salut.
1: Apa, adéu. Doncs, de fet, l'altre dia, que va ser l'aniversari d'en Pem i Fortuny, vam fer un ros musical d'aniversaris i vam escoltar sencera aquesta. Que ho fa un parell de dies, crec, o tres. No sé.

0: ara tu també pots dir la teva, ja saps.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, 608-7141, vinga. Explica'm aquell CD, aquell, bé, aquell disc o àlbum que creus que és el que més has escoltat a la teva vida. N'hi ha algun, eh? Va, atenció, perquè t'haig d'explicar coses, perquè si t'has quedat amb ganes de ballar més aquest estiu, perquè no hem parat de ballar i de fer unes bones ballaruques d'aquelles... Doncs atenció, perquè arriba una de les festes majors, una de les millors festes majors de casa nostra, Santa Tecla! I al tanto, perquè arriba amb la gira 105, toma! A Tarragona, ja saps, el dimarts 22 de setembre, al tanto, perquè a cabina estarem amb Mon DJ... És un tio enorme. Bon DJ al costat de la Charlie B, que també deixa l'anar. I qui parla? Un servidor, l'Enric Font. Va, que estarem punxant els èxits d'aquesta casa, de RAC 105, i a més tots els èxits de l'estiu, que no faltaran. Al Parc del Francolí, a partir de les 11 de la nit. Va, apunta-t'ho, el dimarts 22. Torna la gira 105, que és una festa ADN 100%. RAC 105. I farem embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla, a Tarragona. No t'ho perdis, la liarem molt grossa.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: REC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
1: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
2: Vine a córrer, celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
15: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i de sort la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pota 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
0: Ja tardes.
18: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
19: Hola, Mollons.
20: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: això només passa al
1: Jacardes. Ja està explicant la meva vida a la ràdio.
2: Sí, ja veig totes les teves vacances, en uns minuts, està molt bé.
1: Ara sóc aquest tipus de gent que ve aquí, casca el rotllo i no et pregunta com estàs tu, saps? Que fa molta ràbia, aquesta gent que...
2: Bé, no, jo ja estic acostumat.
1: Estàs acostumat que jo no et pregunti com estàs?
2: No, home, no, el teu cas concret no, però d'altres sí.
1: Oh, hi ha gent que fot la xapa i se'n va, eh?
2: Sí, no, i tant.
1: No costa res preguntar com estàs.
2: Exacte, i tu com estàs, Ernest?
1: No, tu com estàs tu? Com estàs?
2: Quina conversa de bar que estem fent ara mateix.
1: Et veig molt bé, Font, de veritat.
2: Bueno, sí, anem fent, anem fent. Sóc feliç.
1: Com diu aquell, mentre tinguem feina i un bon forat per desar l'eina.
2: Ara! I salut. Força a la mà.
1: I salut, sí, salut. Això de la mà no ha estat bé. Això de la mà no ha estat bé. Ja, jo vull fer un programa de nits. Estic faria de fer un programa de matins.
2: Però tu i jo junts, eh?
1: Sí.
2: Tu i jo junts.
1: Sí, això d'haver de vigilar l'horari infantil és una cosa que em molesta moltíssim. No, no, perquè és que diríem barbaritats aquí.
2: Bueno, mare meva.
0: Ja tardes. 5 a 9. A RAC 105. Amb l'Enric Font.

0: Sona molt i molt bé aquesta història de Bro. S'anomena així, de color, sí, de color. Novetat d'avui mateix aquí a RAC 105. Està molt xula, eh? Sí, m'agrada, m'agrada. Me gusta, eh? Com diríem per aquí. Sí.
1: Me gusta.
0: Ara, ara. Vinga, va, amb això que pràcticament tocarem el 2. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja t'ho saben. Ves els divendres aquí, que la liem encara més.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Vinga, va, res. Ara, per això, no desconnectis, que ja he vist per aquí, no sé per on para, però l'he vist, res, ha sigut un instant. Pim-pam. A l'Héctor Huguet, que arribarà per aquí amb una nova edició de El ritme de la nit.
3: Ai, mare. Ai,
0: sí. El millor sedents de sempre i per sempre, amb una mica de gresca.
4: Festa, festa, festa.
0: Sí, festa, festa. La que portem aquí, eh? Portem una festa que ve, no?

sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Va, i marxarem amb una ben xula. Per cert, demà hi torno, a partir de les 5 de la tarda, en format del cap de setmana, que és format de la teva música. Va, marxarem amb aquesta. Classicot dels Coldplay, In My Place. Apa, li, sigueu bons i bon cap de setmana tingueu, eh?

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 006, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Això dic jo. Ulala! És divendres, són les 9 de la nit. Així que, com cada setmana, és el moment de donar-li el tret de sortida a una nova edició del programa Remember de RAC 105. No és altre que aquest, el ritme de la nit. Benvingudes, benvinguts, va! Na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na, vinga! Alegria, il·lusió i, a més, amb una primera cançó, Alexia, el seu ulala, que ja ens carrega les piles i ens dona aquella alegria necessària, sempre habitual en les cançons de la italiana. Salutacions de part d'Héctor Huguet. Com sempre, si t'acabes de connectar, benvingut, benvinguda. Ets en bones mans si t'agrada el dance i si t'agrada el so Remember. 3 hores, com sempre, fins al punt de les 12. De seguida, per exemple, Aqua. També els Galantis, preparadíssims.
1: Si vols escoltar reggaeton,
2: aquest no és el teu programa.
1: El ritme de la nit.
0: Aquest és un programa on ens agrada la festa, sí o no?
3: Sí.
0: I ho saben també els Venga Boys, que diuen el mateix. We like to party. Bona nit.

0: Segur que més d'un i més d'una el cotxe estava igual, eh? Oh, oh, el ritme del Hot Summer Night de David Tabaré Estelar. Vinga, amics, què tal de moment? Com portem a la nit de divendres?
1: De moment estamos muy bien.
0: Sí o què?
2: Ui, yeah.
0: Així m'agrada, me n'alegro. Doncs vinga, i millor que estarem ara amb un dels grans clàssics, si no el gran clàssic, si s'hagués d'escollir una cançó, de Gigi D'Agostino. Una mica de...

0: Ens posem una mica nyonyos, una mica romàntics, al ritme de Robin.
1: Ai, Déu meu.
0: I el Show Me Love. Ai, Déu meu, això dic jo, amb la cançoneta que arriba ara per aquí ja de fons, sonant al ritme de la nit, Tone Loc, i això que diu... Sí, ahà, brutal.
2: Brutal, absolutament brutal.
0: A RAC 105, va. Això es diu Funky Comedina.

0: One Sleeping to the Jungle, una cançó que doncs va bàsicament d'aquell moment en què ja t'és tot igual, decideixes perdre una mica el control, no? La curiositat de la nit et transforma, segons diu, en una criatura de ball i comences a donar-ho tot, en aquest cas amb el Baby de Moleia, des d'inicis de mil·lenni, des de l'any 2003, concretament. Vinga, doncs si volies canya, tranquil, que avui hem començat...
1: Comencem forts.
0: Hem començat forts i ja t'aviso que continuarem amb els BPMs ben amunt. És una manera elegant de dir-ho. Ara el ritme de Kate Ryan, va, li donem el play, això que es diu Voyage, Voyage, let's go.

0: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
1: Ai, bona pregunta, de Century John Weasley, des de l'any 96. Doncs una de les respostes la tindria Coro i Thalesa amb la seva versió del Because the Night. Per què la nit pertany als amants? Take me.

0: Com és el cas, al ritme de la nit, mai, mai de la vida pot faltar algú com ella. Incansable, crec que és l'adjectiu que millor defineix a la gran Madonna. Aquí la tenim amb el remix de Madhouse, Like a Prayer. Estem contents, estem alegres, tenim el cap de setmana a tocar. Això és el ritme de la nit, el programa Remember i Dance d'aquesta casa de RAC 105. Des de l'altra banda, des dels estudis, Lector Huguet acompanyant-te fins al punt de les 12. No sé quin és el teu cas, no sé si és que marxes ara a un restaurant o tot el contrari, potser acabes de sortir del restaurant, i acabes de prendre, no sé, un pastís de formatge, no?
1: Sí.
0: Que sempre demanem el mateix, la veritat. No sé per què demanem la carta de postres. Sempre és pastís de formatge, si m'apures. Un colant de xocolata i, si és estiu, algun gelat, alguna cosa així, mel i mató, però no sortim d'aquestes coses, Així que no ens enganyem, deixem de demanar la carta de postres i anem directes pel que toca. I el que toca ara mateix és gaudir del millor sodens de tots els temps. Va, no m'enrotllo més, no sé per què estic parlant de postres, la veritat. I et dic, t'aviso, que de seguida tenim els The Sound Lovers, també Eric Prydz, Pink Floyd, Proper Education o l'alegria indiscutible de Scatman John. Això es diu Scatman's World. Bona nit.

com d'important és la figura d'un pare a la vida, no? I d'una mare, evidentment. Però la cançó en qüestió parla de del paper del pare, en aquest cas, My Father Told Me, no? Doncs un himne motivacional basat en aquells consells que...

0: El pare li dona el fill per tenir una vida amb propòsit, superar les seves pors, etc. En fi, amb el The Nights, una cançó que recordarem sempre i de les importants, evidentment, d'Avicii. Sempre benvingut a un programa com aquest, al ritme de la nit. Més música, més clàssics, més cançons, per exemple, com les que et proposo de seguida. Aviam què et sembla. Els Bucketheads els tinc preparats amb el The Bomb, també Tina Cousins, amb el Prey o aquesta, mira.
1: El ritme de la nit, divendres i dissabtes, de 9 a 12, amb Héctor Huguet.
0: Potser et sona aquest inici d'aquí. És el ritme dels French Affair, amb el seu My Heart Goes Boom Boom.

0: Ens l'estem fent més sovint que mai, la pregunta. Qui salvarà el planeta, la Swedish House Mafia? I més ara que ha sortit doncs, unes declaracions que la intel·ligència artificial podria enviar-nos a Norris a tots en uns anyets, no? En fi, per cert, he vist un documental força xulo a Movistar, us el recomano. No m'ha pagat Movistar, però és veritat, m'ha agradat. Que és algú que entrevista persones que en saben força de la intel·ligència artificial i hi ha com dues vessants, els que són apocalíptics 100%, em vaig quedar una mica així.
1: Ara m'he cagat.
0: Sí. I també hi ha d'altres que diuen que tot el contrari, que la intel·ligència artificial ens salvarà de tots els mals. En fi, ni una cosa ni l'altra, crec, no? Jo crec que, en fi, hem d'esperar i veure com evoluciona tot i com a mínim, doncs, intentar ser positius, que no queda una altra. Va, Save the World Tonight, la Swedish House Mafia, a RAC 105, al ritme de la nit, quan arriba una cançó, home, més alegre.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Molt elegant, també, el remix el va fer Fresh Wimmer, l'original conegudíssima, un himne tremendo, com el gran California Dreaming. Et presentem aquesta versió, aviam què et sembla, va. Sona aquí, on si no, a RAC 105, al ritme de la nit. A gaudir, família, va!

0: Dr. Beat, agafant el Dr. Beat i també agafant el Drop the Pressure i fent, evidentment, aquesta cançó que es diu Dr. Pressure. Milo va ser l'encarregat de deixar-nos aquesta cançó que hem decidit recuperar en una nova nit aquí a RAC 105. Nit de divendres, va, nit de so dance, de música electrònica, oi tant?
1: És el ritme de la nit.
0: I si parlem de música electrònica, sempre hem de parlar de David

0: I Drove All Night. De qui és aquesta cançó? Doncs bona pregunta. Segurament, depèn de qui li preguntis, et dirà, home, Cyndi Lauper. Algun altre dirà Celine Dion, l'original de Roy Orbison. I si et preguntes quina has posat a RAC 105? Cap ni una. Una altra, la de Bandido i Piropo, més dance. Una cançó que ho va rebentar les pistes de ball als anys 90. 94, de fet. I aquí te la proposem en una nova edició del Ritme de la Nit. Camí de les 11, encararem de seguida la tercera hora de programa. Abans, però, et proposo una cançoneta molt divertida.
1: Mou-te al Ritme de la Nit a RAC 105.
0: Que ja tinc per aquí sonant de fons uns compassos que segur que recordareu més d'una i més d'una. MC Star, Riel McCoy, Another Night. Va!

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: el 44.982. 44982.
1: Sèrie...
2: 97.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: El ritme de la nit. Amb

0: Diuen que qui avisa no és traïdor, i Tayo Cruz ja ho deia, eh? Anava de cara al tio. Et trencaré el cor. I'm gonna break your heart. Ala! I segur que no mentia, algun cor ha trencat segur Tayo Cruz. Seguríssim, vaja, perquè Tayo... Ai, Déu meu, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu, Tayo, vaya Tayo. Ai, ai, ai. Tayo, Tayo. Ai, per favor, Héctor. Que no, no, sí, sí que són hores. Sí que són hores. Que són les 11, va, comencem nova hora i fins les 12. Plegats, com cada divendres, compartint el millor so dance de tots els temps. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. GM, I Wanna Fly, Z, amb Hayley Williams, plegats per recuperar de seguida aquell Stay the Night. Va, seguim gaudint, ara amb una cançó que ens arribava... Aviam, on tinc la màquina del temps? Aquí la tinc, mira. Doncs l'any 2012, Britney Spears, Will.i.am, Scream and Shout. Bring the action.
2: Bring the action.

0: Yoriyori, Tom, ala, chimpum, Yolanda Bicul. We no speak americano.
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Sí, sí, sí, i a més tota la raó, eh? El papa és americano. El papa lleó, en fi, per si algú no havia entès l'acudit, millor que no l'entengueu, perquè...
2: El ritme de la nit.
3: Només a Rec 105.
0: No és precisament humor intel·ligent, saps el que vull dir? Va, em dedico millor a compartir bons èxits. Ara un molt estimat ATC, Around the World. Te

0: Si estàs preparat per la festa, if you are ready to party, diu Gigi D'Agostino, tararí en tarara.
1: Com mor?
0: Com mor? Doncs això, no sé, el súper de l'any 2000, sigui com sigui, el millor, Gigi D'Agostino, eh?
1: El mejor, oh, el mejor, oh, sin ningún lugar a dudas, es el mejor.
0: Vinga, seguim endavant, a RAC 105, al ritme de la nit, ara amb els LMFAO, sexy, and I know it.

0: Home, és arrossegar-se una mica, no? Si us plau, no marxi.
1: Pobre
0: mare mia, por favor, home, W. El fenomen eurodance dels anys 90, d'inicis, agafant el clàssic dels Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, No Marxis. És el consell que donem també, evidentment, des de RAC 105, que no canvis com a mínim d'emissora, perquè encara fins les 12 estem aquí compartint el millor so dance i cançons tan alegres, tan brutals, com aquesta de Luna. Vamos a la playa. Som-hi.

0: Que no em truquis, pros de pelma, home. Don't call me baby, Madison Avenue. Que en aquella època el no és no no estava tan instaurat. Per sort, els temps canvien i evolucionen, eh? Don't call me baby, una cançó més per arribar a les 12 i, per tant, tancar la paradeta. Ja és hora de dir adéu, sí? Però demà hi tornem, demà més, a partir de les 9, d'acord? M'hi passaré pel matí, de fet, a les 10 del matí, per compartir amb tu tots els èxits de RAC 105, la teva música, de 10 a 2, i per la nit, com et dic, de 9 a 12, igual que avui, el millor sodens de tots els temps. Una cançoneta més o què? Va!
1: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: I a més, una última d'aquelles que té un rotllasso, està...

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà, a les 9 de la nit, t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.